0: Top Just en Valsur Truck del grupo Chertruck en Palma de Gandía. Si es usado, que sea top.
1: Com bé sabem, Natàlia Anguissa ha iniciat a Guatemala una gira per conèixer els projectes de cooperació que finança la Diputació de València. La primera parada ha sigut a San Benito Petén, on s'ha reunit amb persones beneficiàries d'un projecte de perifèries del món per donar suport a comunitats indígenes afectades pel conflicte armat intern. La iniciativa, subvencionada amb 45.000 euros, arriba a 75 comunitats i unes 40.000 persones i treballa per garantir veritat, justícia i reparació, especialment per a dones víctimes de violacions de drets humans. Escoltem en Guisa Lacera.
2: Un país que no conta la seva història d'una manera completa, com va passar, no? És un país incomplet, un país que mai tancarà les ferides que va provocar la Guerra Civil i el franquisme si no contem realment el que va passar.
1: L'Escola de Persones Adultes Manuel Santonja de Bocairent es troba immersa en el procés de matrícula per al pròxim curs. Aquest 10 de setembre finalitzarà el procés, atès que les classes començaran el pròxim dia 14. En tot, serà possible incorporar-se amb posterioritat, sempre que queden places lliures. Un any més, l'EPA local torna a oferir una àmplia oferta formativa dividida en cursos i tallers. I pel que fa al programa de professionalització de la PIME familiar, impulsat per Coeval i la Diputació, aquest començarà el pròxim dimarts 22 de setembre a Ontinyent. La jornada inaugural a les 9 del matí abordarà les claus per fer més competitives les empreses familiars, amb una ponència del secretari general de l'IBEFA, Carlos Grande. La iniciativa està dirigida a empreses familiars i persones autònomes de la Vall d'Albaida i busca millorar la gestió empresarial i preparar-les davant dels nous reptes del mercat. I abans d'entrar en la crònica esportiva, us recordem que demà donen inici les festes amb de moros i cristians d'Atzeneta d'Albaida. El programa començarà a les 5 de la vesprada amb un tardeo, a les 8 tindrà lloc l'entrada de bandes i a les 12 de la nit arribarà la desfilada de disfresses. El dissabte serà el torn d'un dels actes centrals de les festes, l'entrada de moros i cristians. I de l'àmbit esportiu, vam estar a res de poder celebrar un gol de Nacho Ferri, el davanter de Montaverner, que juga en el Feyenoord de Rotterdam al Camp Nou contra el Barça. Un resultat final que va ser 5-1 favorable al conjunt blaugrana, però que va deixar molts bons minuts per al jove veí de Montaverner, que va estar en el camp fins al minut 59. Va ser titular. Cuesta de Guàrdia Ontinyent, la farmàcia Maria Torró Martínez, a la Vall d'Albaida, la Tarín d'Albaida. Que tinguem bon dia.
3: 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias.
4: En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
3: Tres preguntas, tres claves y tres sonidos para este jueves. La primera pregunta es: ¿hasta dónde va a llegar Trump en su nerviosismo por lo mal que pintan para los republicanos las elecciones de medio mandato? Esta madrugada, Trump ha pasado ya directamente a la compra de votos. Explícitamente, literalmente, ha anunciado que le va a entregar $5,000 a cada estadounidense si el Partido Republicano mantiene el control del Congreso.
5: Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, otorgaré un dividendo a cada ciudadano adulto de los Estados Unidos de América de $5,000.
3: Es impropio, es un escándalo, es soborno puro y duro. ¿Hasta dónde va a arrastrar Trump a Estados Unidos como país? Esta es la primera pregunta. La segunda: ¿qué falló aquí en España ya? ¿Qué falló para que, si de verdad el CNI tenía información de que se estaba gestando una convocatoria para cruzar masivamente a Ceuta en varios grupos de redes sociales, esa información no llegara por los cauces oficiales a lo más alto del gobierno, sino que se quedó en un WhatsApp y una llamada a un cargo intermedio de la delegación del gobierno? ¿Qué falló ahí? Y la tercera pregunta: ¿se imaginan a Feijóo confrontar con Vox con una mínima parte de la intensidad de Merz respecto a Alternativa por Alemania? Merz, el canciller alemán, que es, para entendernos, del PP alemán, ha acusado a Alternativa por Alemania de algo gravísimo. Les ha acusado de querer llevar a cabo una limpieza étnica, porque los ultras alemanes exigen expulsar de Alemania a miles de extranjeros para recuperar la identidad alemana supuestamente perdida. Lo que llaman remigración. Abascal también usa ese concepto y habla de la teoría del gran reemplazo. Ha tuiteado como cosas como: el tirano Sánchez odia al pueblo español, quiere sustituirlo, hay que detenerlo, repatriaciones, deportaciones y remigración. Bueno, por cosas como esta, el líder de la derecha alemana ha acusado a los ultras alemanes de promover una limpieza étnica. Estas son las preguntas de este jueves. Vamos con las claves.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
3: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
4: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa.

0: és per menjar-te una oliva.
1: T'imagina que, t'imagina que te senta malament l'oliva.
0: Perquè a l'hora
1: de, menjar, del fàstic que le tens o el que siga, el teu cap comença a pensar...
0: Un billet de 50 euros?
1: Un billet de 50 euros a tothom té preu, la veritat. Tothom té preu. Ah, és que 20 euros està bé, però 50 ja comencem a parlar de xifres que són negociables.
2: Bueno, 96-191-0615. Teniu fòbia, bueno, fòbia, mania, algun menjar que no us agrada, que no podeu ni veure, com diu Tomàs, en este cas les olives? Conteu-m'ho, va. 96-191-0615. A veure si al llarg del programa...
1: I un altre exemple, el sushi. El sushi també és una bona idea.
2: Pues mira, a mi em passava, a mi amb el sushi em passava perquè la primera vegada que jo vaig tastar el sushi va ser mai fa molts anys i me va pegar fatal.
1: Un desastre.
2: Però fatal, gastroenteritis de 4 dies.
0: Ja estem allargant la picadeta. Amb el sushi jo crec que també el que se sol dir és intenta provar el que no porto el peix cru, el que porto la gambeta, el que porto l'aguacate, no? Però és que les olives no val a dir menja't-les d'anchova...
3: Les xafaes...
0: Les xafaes, les de manzanilla, que són més suaves. No val
1: a dir... Tot rebota.
0: Vinga, va.
2: Doncs ahir ho deixem. Estaria bé recuperar això cada dia, a veure si la gent s'anima, a través del WhatsApp 96-910615, a contar-nos cosetes interessants de la seva vida, que no és una altra cosa que això, que nosaltres compartim la nostra, també ens agrada saber de la vostra. Bé, anem a contar, que és el que hem preparat avui a l'avui per
0: ara
2: hoy,
0: sí,
2: més enllà de les olives i del sushi.
0: Exactament, ens posem seriosos, perquè en uns minuts saludarem al primer dels entrevistats, a Jaume Peralta, i és president de l'Associació Veïnal de Aielo de Malferit, i anem a posar de nou sobre la taula un tema que ja hem parlat així a aquesta casa. Parlarem de les al·legacions presentades contra la macroplanta de gestió i valorització de residus que està projectada a Albaida. Recordem que està molt propet del terme municipal d'Aielo de Malferit, per això esta associació demana que no s'autoritzi el projecte tal com està plantejat, i posa especial focus en la ubicació i en la falta de concreció sobre els residus que es gestionaran, especialment els que puguen ser perillosos.
2: Exacte.
0: A més, també es preocupa l'impacte del trànsit de camions que puguen passar propet del municipi, a més, els efectes sobre l'aigua, la pols, els sorolls i tots aquests riscos que poden haver per al municipi. I el que volen és saber exactament què es vol autoritzar i quins són els impactes que tindran el municipi. Així que en Jaume Peralta, el president de l'associació, coneixerem tots els detalls.
2: Fantàstic. Sí, perquè és que ja van tractar el tema amb l'alcalde d'Aielo de Malferit. Estava com, era un tema que acabava d'arribar, i ara ja comencem a veure reaccions de diferents organitzacions, en este cas de l'Associació Veïnal d'Aielo, a veure què és el que tenen que contar. Què més?
0: Més cosetes, i posar-nos també seriosos. 8 de setembre se celebra el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, i volem parlar de la importància de la prevenció i de com podem ajudar a una persona que no està passant per un bon moment. Posarem i s'accent en escoltar sense jutjar, en preguntar directament com es troba algú, en poder oferir-li aquest suport, i en un missatge fonamental, que és que parlar de suïcidi no l'incita i que el que volem fer és ajudar a prevenir-lo. Farem amb Joana Tomàs, ella és psicòloga doctorada en prevenció de la conducta suïcida, així que volem parlar d'este tema que moltes vegades és tabú.
2: Sí, cada vegada...
0: Cada vegada menys,
2: afortunadament. Cada vegada menys. Per cert, gràcies també a psicòlegues com Joana, que estarà a nosaltres avui, perquè porta molt de temps en les seues xarxes socials fent divulgació i fent contant com podem afrontar des de fora la gent que no patim això o que tal, com podem ajudar a la gent que sí pot estar en un mal moment.
0: Exactament.
2: I avui podem ficar aquest focus perquè és el dia, així que...
0: Posant el nostre granet d'arena, i a més que sàpiguen també els oients que hi ha grups d'ajuda,
2: sí,
0: que hi ha telèfons...
2: Així on tinguem, hi ha un grup d'ajuda. Després recordarem els telèfons que hi ha sempre, és el 024, 24 hores al dia, que podeu cridar, i si hi ha una emergència molt d'emergència, el 112, ja ho sabeu. Però després recordarem tot això. Què més?
0: Més cosetes, i per posar un poquet el fil cultural i musical al nostre oi per oi, per desempalagar un poquet, anem a parlar del Best Remember. T'agrada el Remember, Miguel?
2: Moltíssim. Jo sóc Remember.
0: Tu eres de l'època, Coneixeràs a Ismael Lora, no?
2: Sí, el conec.
0: I a Jordi Vidal també el coneixes.
2: També,
0: ell és el promotor de Best Remember, ja escalfa motors. La cita serà el dissabte 3 d'octubre i aprofitarem l'entrevista per conèixer totes les novetats.
2: Efectivament. I per acabar...
0: Que avui sí, perquè el dijous passat... Va ser dijous?
2: Dijous.
0: El dijous passat no va poder ser, perquè el president ens va robar el programa.
2: Exacte.
0: Així que tindrem amb nosaltres a Manolo Rec

0: Quena, membre de l'Oficina de Promoció Lingüística de l'Ajuntament d'Ontinyent, per estrenar avui sí Paraula Viva, eixa nova secció dedicada a la nostra llengua, per a parlar del valencià, sí, de refranys, d'expressions, de paraules, d'històries i de moltíssimes curiositats que ens portarà Manolo.
1: Tinc moltes ganes de que arribi eixe moment, eixa secció. Gràcies, Carmen.
0: Gràcies,
1: Tomàs Marín, hora 14.
2: Bueno, sense olives. Sense olives, per favor. Sense olives, tan sols la H, la O, la R, la A i el 4, per favor. Res més. Com si fos un pedido d'una cadena de restaurant molt coneguda, Bueno, ens anem a parlar avui, com no, Vicent, també els temes de lo i por hoy, sobretot, com no, en este dia, en este mes de Yellow Month, sí, si no recorde malament, i com no, obrirem el nostre programa recordant i amb vice prevenció. Per altra banda, també és una jornada marcada per aquest tema, per exemple, de Yellow i la seva planta de reciclatge. Pel que fa a altres qüestions a destacar, destacaré dos sobretes a Ontinyent, dues actuacions que hi ha a hores d'ara. Parlaré també de l'EPA de Bocairent, que ha obert les seues inscripcions, que ja no sols s'estan obrint les escoles per als més menudets i menudetes, sinó que també per als adults, els que volen pues, continuar treballant, estudiant, formant-se, també tenen eixa oportunitat. Com no, farem el nostre apartat d'agendeta, perquè ja arriben els dies grans per a diversos municipis de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, i per tancar, com sempre, la crònica esportiva.
1: Molt bé. I els esportius?
2: Bueno, vaig escoltar
1: el partit del Barça, Feyenoord.
2: Jo és que vaig fer la de posar-me la tele i escoltar la ràdio.
1: No, jo vaig escoltar la ràdio només.
2: Ixa és la que més m'agrada a mi personalment. Bueno, cal parlar del bo de Nacho Ferri. Home. Es van quedar a res. Una ungla va separar de vicegol del bo de Nacho Ferri davant el Barça.
1: Anem a contar l'intrahistòria, això, el gol de Nacho Ferri, que no va ser gol.
2: Exacte, perquè...
1: En el grup de...
2: Ah, bueno, la història del grup de WhatsApp.
1: Grup de WhatsApp nostre, sí. De repente Carmen va fer una pregunta que m'han dit que ha marcat Nacho. I els dos, Tomàs i jo, fora de joc, està anul·lat.
2: Okay. I als 4 minuts. No, ja està fora, ja l'ha substituït.
1: Ja l'ha substituït.
2: Li ha sentit tot en 4... Mira, ha pujat una publicació a xarxes que posava un somni fet realitat. Ens alegrem molt per ell, moltíssim. Bueno, un gol per no res, la veritat és que va sumar molts minuts, 60, una horeta de partit en el Camp Nou. Està molt, molt bé, la veritat. Bueno, avui vull donar-vos l'última hora respecte al número de socis que té l'Ontinyent 1931. Escolta la xifra, són 691.
1: Val.
2: Què opines, Miguel?
1: És que no sé la xifra on venim.
0: Són menys?
2: Tu què penses?
1: Jo crec que són més.
2: Són menys.
1: Menys?
2: A hores d'ara menys. L'objectiu és 900.
1: 900?
2: Bueno, a falta de 4 dies. Avui és el dia, podem dir, clau.
1: Val.
2: Al ser dijous, la calor ha baixat... Crec que és una oportunitat molt bona anar avui, tant avui com demà, el dia de partit també se van a repartir abonaments, però bueno, 691 és una xifra que a nivell també personal, jutge a nivell subjectiu, es queda prou curteta, la veritat. Avui la pretensió és que s'arriben a fer 50 socis més. Arribarà als 740, una coreta aixina, perquè clar està que arribarà al partit amb 8 gens i ja esperar com serà la taquilla d'aquesta jornada, a lo millor mos pot donar aquest impuls, però la xifra a la que es vol arribar és 900. L'any passat van ser 921 socis. És a dir, farem un poquet de campanyeta i us recordarem aquests horaris.
1: Clar.
2: 6 i mitja, 8 i mitja, tant avui com demà les oficines de Clariano per a replegar el seu abonament. Pel que fa a les xerradetes d'aquesta jornada, tres qüestions. Vaig a parlar del Bocairent perquè s'estrena, juga a la nostra Copa davant el Banyeres. Val. És el derbi de la Serra de Mariola. Banyeres-Bocairent. Mm. I un derbi sempre és un derbi, més en la nostra Copa. Total. Ho parlarem amb Miquel Úbeda, el seu entrenador, que farà balanç de pretemporada i deixa primer partit de competició oficial. La setmana que ve debutaran en la segona valenciana després de l'ascens davant la Unió Benetússer-Favara. Juguen fora de casa. Després parlarem del Club Trial Ontinyent, que ha estat a Sagunt, i ens parlarà Joan Blasco, el seu director tècnic, de com estan les coses a hores d'ara en l'escola, que ho deixen de molt bona salut, la veritat, i ens contarà quines són els pròxims reptes, que són d'allò més que interessants, també, la veritat. I per tancar ens anem a parlar del món de la pilota. Parlem amb una alcaldessa, que és raro que la vegem en un programa d'esports. Ens acompanyarà Vicenta Bosca, l'alcaldessa de Castelló de Rugat, perquè avui a les 7:30 de la vesprada dona inici la Copa Caixa Popular Prou de Raspall. I enguany l'Ajuntament de Castelló de Rugat patrocina un dels trios d'aquesta prova, format per Marraí, Lorja i Bosio. És un trio format per a representar l'equip de Castelló de Rugat que s'enfrontarà a l'equip de l'Ajuntament del Genovès, format per Bercher i Tonet quarta. Ja us avance que l'alcaldessa té el cor dividit, perquè Tonet, que sabem que és una crack, que és un crack en el món de la pilota, va ser el rival d'Ivan, es va lesionar en aquesta partida, és el monitor dels xiquets i xiquetes de l'escola de la club de pilota de Castelló de Rugat. I clar, es veu que la xica, pues és una gràcia per allí, és una gràcia, el volen molt, però clar, està que s'hi ha que tirar per l'equip, no? És una aposta molt important, i molt important sobretot per a un municipi menut, i que apostar per l'esport del poble, per l'esport autòcton, crec que és algo a destacar. Ho parlarem per a tancar el nostre programa amb la bona de Vicenta.
1: Perfecte, gràcies, Tomàs. Avui sí tenim ventana, Esteban Arroyo. Recuperem a les 7:20 i se horari a Ràdio Tenyent Cadena Ser. Què tenim avui?
3: Doncs avui s'assentarà així en aquest estudi, estarà amb nosaltres l'escriptor solidari d'Ontinyent, Rafa Belda.
1: Home, Rafa, molt bé.
3: Perquè demà divendres presenta el seu nou llibre.
1: És de veres.
3: Ja és l'octava publicació que fa l'escriptor solidari. Demà la presenta i avui ens parlarà d'eixa publicació que porta per nom Prevenga el Alzheimer ejercitando el cerebro.
1: Mira, parlava jo al principi de que vaig al cuina i no me'n recordo de les coses. Sí,
3: i dies abans just de que siga el dia mundial contra l'Alzheimer. Sí, sí, correcte, que és el 21 o 22 de,
1: sí, és este mes,
3: de setembre.
1: Abans, sí, és este mes. Doncs estarem molt pendents del que té que contar el de Rafa.
3: I continuarà la secció Les veus de la Vall.
1: Ui.
3: Com ahir no vam tindre programa, no sabem si avui tindrem dos veus o una soles i...
1: Bueno.
3: Però bueno, la secció estarà ixa,
1: estem decidint.
3: Eixa secció d'opinió en la qual esta setmana els hem demanat als col·laboradors que parlen sobre nova temporada, noves temporades. Doncs avui estarà amb nosaltres el fester i historiador Juan Antonio Alcaraz.
1: Molt bé, doncs este és el menú per avui, sí, per a la nostra programació local i comarcal, que quede clar.
3: Sí.
1: Tornem a parlar, per favor, per si acaba d'arribar algú del tema de Wii realment, que el tema de Wii són les olives.
0: Les olives.
1: Val? Jo sé que hi ha gent que després escolta el programa, no està escoltant
3: en el podcast
1: en directe, i si esteu escoltant ara mateix, no sé si és per la vesprà o per la nit en el podcast, el programa, podeu enviar-li missatge igual, dient si esteu a favor de les olives o no.
3: O no.
1: Podem, per a concretar, val?
0: Vale, perfecte.
1: Olives sí, olives no.
0: Olives, val? Sí.
1: Sou team olives o no?
0: Podem fer campanya o no? O encara no?
1: Bueno, podem fer campanya si voleu, teniu 30 segons. Olives, olives no, per què? Tomàs.
2: No caigan en el ruido de la gent que li agrada les olives. No caiguen en ese soroll, per favor, ho demane.
1: Olives sí, perquè
0: olives,
1: Carmen.
0: Sí, perquè combinen en tot, en ensalaeta, per a la picaeta, en manzanilla, en la cerveseta, per a tot.
2: Que no vos traten com a gent estranya.
0: Sí, hueso, verdes, negres.
1: 96-191-0615, escolteu quan escolteu este programa. 96-191-0615 és el WhatsApp de Ràdio Tinyent Cadena Ser. Ahí podeu enviar el missatge que vulgueu i nosaltres el llegirem al llarg de la setmana. Gràcies, Carmen, Esteban,
0: adeu.
1: Tomàs.
2: Gràcies.
1: Adéu.
4: Ràdio Tinyent Cadena Ser.

0: unes setmanes parlàvem així del projecte d'una planta de gestió i valorització de residus prevista al terme d'Albaida i de la preocupació que havia generat també a Aielo de Malferit. Avui tornem a l'assumpte perquè l'Associació Veïnal d'Aielo ha presentat al·legacions. Qüestiona la ubicació de la planta en sòl agrícola protegit i assegura que falten dades importants sobre residus que podria rebre, el volum de l'activitat o el trànsit de camions. I no demana simplement més informació. Sol·licita que es deneguen les llicències en els termes actuals. Jaume Peralta és president de l'Associació Veïnal d'Aielo de Malferit i ja ens escolta. Jaume, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Benvingut al programa. A veure, Jaume, per què ho ha arribat a demanar directament que es denegui el projecte?
1: Bueno, en la introducció que ha fet, que heu fet, està clar, el projecte no justifica per res perquè s'instal·la en sòl agrícola protegit. Això, una de les excuses que es posa en el projecte és que ja el camp està molt abandonat i que, per tant, bueno, pues, com que hi ha molt de bancals erms, pues, que ahí se pot instal·lar. Això no és una explicació correcta, perquè avui poden estar en els bancals, però demà poden estar en producció. O sigui que això no té, jo crec que no té trellat. Mm-hmm. Però un altre costat parla de que es tractaran, a part del tractament de residus de la construcció i de demolicions, de residus industrials, de restes vegetals, i parla també de determinats residus perillosos, però no especifica quins residus perillosos. Bueno, recentment, a Sinaiello ha hagut un incendi en una planta de reciclatge de paper Guerola, sí, que va provocar molt de problemes, precisament perquè hi havia allí residus perillosos que es van incendiar i després pues, han causat no sols la contaminació de l'aire, sinó també quan els bombers van apagar el foc, l'aigua va anar a parar al riu Clariano i va provocar una certa catàstrofe mediambiental en la zona allà on van anar les aigües. Per tant, si no es parla de quins residus perillosos s'han de tractar i com s'han de tractar, perquè això és un altre tema, perquè clar, dins de residus, altres residus perillosos pot haver inclús podien dir residus nuclears, que jo no ho crec, però podria donar-se el cas.
0: Ara tornarem a aquests residus, perquè no vull que se m'oblide una cosa, perquè també he llegit que en les al·legacions poseu que tampoc, jo torno al terreny, que tampoc s'ha estudiat suficientment la possibilitat d'ubicar la planta en un altre lloc. Jo no sé si vosaltres heu trobat alguna alternativa o el que reclameu ahí és que el promotor demostre que no n'hi ha un altre lloc.
1: Sí, bueno, a veure, nosaltres no som els que tenim que indicar on se té que posar una planta, perquè no és la nostra funció i ja. Però jo crec que sempre, quan se vol instal·lar una planta, no estem en contra de que es faci i se reciclatge, però quan se té que instal·lar una planta, es té que buscar un puesto adequat, no? No només des del punt de vista, a lo millor, econòmic o de que aquests terrenys pues, els interessa més per una qüestió purament de compra o de lloguer més econòmica o el que sigui. No, hi ha que buscar el lloc adient per posar aquest tipus de plantes. El territori és molt gran, no sols d'Albaida, sinó de tota la contorna, i se podria buscar un altre lloc més, i no es justifica de que s'hagi buscat aquest lloc. Aquest és el problema. Vull dir, nosaltres no li hem d'indicar on tenen que col·locar, però buscar un puesto on es causen les mínimes molèsties a la població, sobretot.
0: Sí, tornant al risc d'aixòs possibles residus perillosos, sí, o aixòs determinats residus perillosos que diuen en el projecte, no sé, m'agradaria diferenciar una cosa, perquè jo no sé si heu detectat algun risc ambiental concret i acreditat, o el problema és precisament que amb la informació disponible no es pot determinar encara quin seria aquest risc.
1: Ese és un problema, una de les qüestions, que no es pot determinar exactament aquest risc perquè no hi ha un estudi annexe que parli de com se poden contrarrestar aquests riscos. Okay. Això per un costat, i des de tot punt de vista, no sé, des del punt de vista de la por, dels olors, dels lixiviats, que són els líquids que desprenen moltes vegades aquests residus, i tampoc hi ha un estudi d'una integració paisatgística com s'hauria de fer. Se parla de que se farà una integració paisatgística, però no se diu com se farà ni de quina manera. I després hi ha un tema molt que va indicat a lo que jo deia antes, sí, que aquesta ampliació de la planta no parla de què se farà en l'actual, això per un costat, i per un altre, que està molt a prop del riu Clariano i evidentment molt a prop del terme d'Aielo. Per això ho fem des d'Aielo, perquè sabem que també persones o grups d'Albaida han presentat al·legacions, però bueno, això és la situació, no?
0: Clar, per altra banda està el tema dels camions, que també, que també claro, hem de contar-ho, perquè la planta estaria a Albaida, com hem comentat, però sí, vosaltres advertiu que, clar, que el trànsit podria afectar també a Aielo, inclús a Montaverner, sí, però no haurien de circular aquests camions perquè acaben afectant.
1: Els accessos que es preveuen ahí en alguna indicació que hi ha, són bastant complicats i mal traçats, creiem. Sí. Jo crec que, per lo que he vist, es farien, si no vaig equivocat, a través de la CV6410, uh-huh, que és una carretera de tipus comarcal que crec que es va cedir en el seu dia a la Diputació, però que l'Ajuntament d'Aielo, inclús jo crec que podria, si volguera, limitar el tonatge en aquesta carretera, perquè això, si van camions de gran tonatge, inclús de tonatge mig, estem parlant de gran volum, això ja hi haurà un deterioro, però a part d'això hi ha sorolls, pols i molt de problemes al tràfic. O sigui que el problema d'aquest tipus de plantes tenen que tindre uns accessos molt fora de lo que és el viari normal de les persones que treballen o que fan qualsevol cosa en una zona. I això és el que se tindria que buscar. I això seria un dels paràmetres que s'hauria d'haver tingut en compte per la seva ubicació.
0: Clar, tu ho has dit abans, que vosaltres, i jo vull deixar això clar, que vosaltres no vos oposeu a la gestió o valorització de residus en si mateixa. Però no. Si este projecte estiguera en un altre tipus de sòl i perfectament definit, que jo crec que això és un dels problemes, tindríeu la mateixa oposició?
1: No, pues segurament, hauríem de veure el projecte, però possiblement no. Possiblement no. Aquí, per exemple, tenim un exemple. Així en Aielo ens vam oposar a una ubicació, recorde, de la planta de biogàs, justament, i es feia en un polígono industrial, però el problema era que de problemes similars als que avui se plantegen en aquesta planta, com era el tràfic de camions, era un dels temes, a part d'olors i d'altres molèsties que podien haver. Mm-hmm. Però, i al final allò va quedar, es va rebutjar el fer-la ahir i no s'ha fet. Nosaltres, si es feren un lloc per l'interès social que tinguera bons accessos, que no complicara i que tinguera les mínimes molèsties i que haguera molt clar quin tractament se té que fer de residus perillosos, que això és un tema, jo crec que molt important, molt important, no ens oposaríem, però és que no és el cas.
0: Me queda molt poc de temps, però ja heu presentat les al·legacions. Sí. Quan sabreu si van endavant, no van endavant, vos han dit alguna cosa, sabem el termini?
1: No sabem res. estem pendents de que hi hagi una resposta. Teòricament, totes les al·legacions es tenen que contestar, es tenen que respondre a elles una per una, però això altres vegades ja hem comprovat en altres casos que no s'ha fet, o sigui que, i clar, això obligaria a fer recursos contenciosos, etc, que això ja és més complicat, però esperem que en aquest cas se mos responga i se mos doni els motius. I el que voldríem és que, bueno, hagués una concreció per part dels organismes, en aquest cas, sobretot l'Ajuntament d'Albaida, que es pronunciessin en contra o que no donguessin la compatibilitat per fer aquesta planta en aquest lloc.
0: Doncs, com vam dir el primer dia de que tractarem este tema, estarem pendents del que passa, sí. I més encara ara, després d'aquestes al·legacions que heu presentat des de l'Associació Veïnal.
1: Estarem pendents. Sí,
0: moltíssimes gràcies, Jaume Peralta.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada molt forta.
1: Igualment. Bon dia.
0: Aixina està el tema. A hores d'ara, veurem quina és la resposta de l'Ajuntament d'Albaida, el que s'han sigut presentat aquestes al·legacions de l'Associació Veïnal de Ayuda de Malferit en este tema de la planta de gestió i valorització de residus prevista al terme d'Albaida, però que afecta, com ja hem escoltat, a Ayuda de Malferit. Arribem a l'una del migdia, més informació amb les notícies nacionals internacionals i després més Oi por Oi on tinyent Vall d'Albaida.

0: Es la una, las 12 en Canarias.
1: El rey Felipe VI inaugura a esta hora el año judicial, una cita marcada sin duda por lo ocurrido en Ceuta y la desclasificación de los documentos sobre la entrada masiva de migrantes, las críticas a la justicia y también las tensas relaciones entre Zarzuela y Moncloa.
2: Hora 14. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El acto de apertura del año judicial, como digo, se celebra a esta hora en el Tribunal Supremo, donde está a punto de intervenir el rey Felipe VI. Antes lo ha hecho la fiscal general del Estado, Teresa Pera Mato, que ha pedido más independencia de los poderes públicos. Y ahora es el turno de la presidenta del Supremo, Isabel Perelló. Vamos hasta el Supremo. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Por primera vez en la historia, dos mujeres protagonizan los discursos de la apertura de tribunales. Está en poder de la palabra ahora mismo la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, que está haciendo una encendida defensa de la independencia judicial, que ha dicho que atribuir a jueces y tribunales que adoptan determinadas decisiones por razones políticas es de extraordinaria gravedad. Antes, la fiscal general Teresa Pera Amato ha defendido también la imparcialidad de la Fiscalía.
4: Se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convengan a unos o a otros, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos y con sujeción exclusivamente a la ley.
3: Pera Mato también ha hablado de la crisis de Ceuta. Javier, ha dicho que la aplicación de la ley a los migrantes no está reñida con la humanidad.
1: Acto en directo, será muy interesante saber también qué dicen los asistentes a este acto en los habituales corrillos que se celebran después. En hora 14 estaremos allí donde seguramente se va a hablar y mucho de Ceuta. La desclasificación de los documentos de la entrada masiva nos deja además declaraciones políticas durante la mañana con dos de los protagonistas, como son el ministro del Interior y Defensa, también Marlaska, insiste en que nadie pudo prever lo que ocurría en Ceuta.
5: No es que no lo preveyera el CNI, tampoco lo preveyeron los sistemas de información de Policía Nacional, de Guardia Civil, tampoco Europol, tampoco Frontex, que también están trabajando sobre el terreno, tampoco el Servicio de Acción de Exterior de la Unión Europea, que también está trabajando, tampoco los servicios de inteligencia marroquíes, que también están trabajando. Nadie lo preveyó, no se está culpando a nadie.
1: Las palabras del ministro del Interior, la otra implicada, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pues tampoco ha querido entrar en polémicas, ha bajado muchísimo el pistón esta mañana, aunque la documentación desclasificada apunta al trabajo del CNI o de la Guardia Civil y cómo se trasladó entonces esa información. Robles ha defendido la actuación de las instituciones, aunque también reconoce un margen de mejora y habla de situación imprevisible.
6: Es un acontecimiento que era, por su magnitud, difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y mire, a mí hay algo que me gusta mucho siempre de las Fuerzas Armadas, lecciones aprendidas, que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda, que lo vamos a intentar, sin ninguna duda, que se hizo todo lo que se creía que se podía hacer.
1: El Partido Popular, mientras tanto, como hemos contado hace una hora aquí en la SER, quiere que se centralice toda la comunicación sobre esta desclasificación desde Génova. Se lo han pedido a todos los barones territoriales. Básicamente lo hacen para evitar situaciones como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso habló incluso, recordemos, de romper relaciones diplomáticas con Marruecos, un extremo en el que no se ha metido Génova. Pero es que Ayuso está a esta hora interviniendo en la Asamblea de Madrid y Ana Iriarte, esta comunicación de la dirección de su partido, pues parece que o no le ha llegado o es como si no lo hiciera, porque ha cargado duramente contra el presidente Sánchez por la crisis de Ceuta. También ha hablado del ático, pero sin referirse directamente a él. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Así es, la presidenta ha empezado los primeros minutos de su discurso en clave de política nacional, hablando de Ceuta y dirigiéndose al presidente del gobierno, Isabel Díaz Ayuso.
8: El que se llama a sí mismo perro, sí que tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio.
7: Y como habéis escuchado, Ayuso también ha hablado del ático, pero sin nombrarlo.
8: Hemos reorientado nuestros presupuestos, cancelamos vacaciones y hemos puesto a la venta varios inmuebles públicos, ahorrando 7,5 millones de euros anuales a los madrileños con nuestra política de traslados y concentración de sedes.
7: Bueno, y es que en estos momentos sigue el discurso de la presidenta aquí en la Asamblea de Madrid.
1: Debate sobre el estado de la región Ayuso y sus anuncios. También ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid la ampliación del metro a varios municipios del sur de la comunidad.
2: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
1: 1:05 y más cosas. Aldo Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En Portugal, los empresarios hablan de pérdida de competitividad frente a España por los altos precios de los carburantes. El ejecutivo portugués apenas aplica descuentos, en todo caso son mucho más bajos que en España, así que la diferencia de precios está en máximos. Vamos a Portugal, corresponsal Bray Suárez.
10: Así es, en las gasolineras portuguesas los precios no bajan de los 2,20 € por litro. Llenar un depósito de 50 litros cuesta más de 105 euros desde este lunes. Estamos hablando de máximos históricos en diésel tras la mayor subida de precios en 4 años. A la carga fiscal más alta de Portugal se suman las escasas ayudas del gobierno. Solo 15 millones de apoyos al gasóleo agrícola y 3 céntimos adicionales en el descuento del impuesto de carburantes. Las quejas son unánimes. Para los habitantes de las zonas fronterizas, repostar en España ya es lo habitual. La gente evita coger el coche en las ciudades y los empresarios denuncian que Portugal no puede competir con España en estas condiciones. Esta histórica diferencia de precios, ahora más acentuada, ha hecho crecer las importaciones ilegales de combustible desde España.
1: Nos queda el deporte. Bueno, deporte y un poco también de política, Sonia Luz, porque hoy es Marruecos protagonista. Buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Vamos a buscar reacción a esas palabras del presidente de la Federación de Fútbol Marroquí afirmando en un mitin en campaña electoral que la final del Mundial 2030 va a ser en Casablanca. ¿Cuál es la reacción, Antonio Meana? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Sonia? Buenas tardes. La Federación Española no valora declaraciones del socio marroquí. En conversación informal con la cadena SER, explican desde Las Rozas que pasan de polémicas y se ciñen en su argumento permanente. Por seguridad, por instalaciones y por experiencia, no tendría sentido que la final del Mundial 2030 no fuera en España. Tenemos el apoyo de UEFA. La decisión, recordemos, es de FIFA, no está tomada y es un tema que viene de largo porque Marruecos, en privado, lleva meses diciendo que la final será en Casablanca. Como digo, Rafael Uzán prefiere mantener un perfil bajo y no contempla que la final no sea en España.
11: Es un tema que viene de largo, gracias Antoni, que va para largo, pero hay más asuntos este día. Tenemos una contrarreloj decisiva en la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, hola.
13: Buenas tardes, desde el puerto de Santa María. Dentro de una hora va a arrancar la 18ª etapa de la Vuelta a España, una contrarreloj de 32 kilómetros, destino Jerez de la Frontera. Jornada importante para Enric Mas, líder de la carrera, con 2.06 sobre Félix Gall, 2.10 con Primo Roglic. El balear será el último en tomar la salida a las 4:55 de la tarde.
11: Gracias, Borja. Tenemos mucha actividad en el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebra desde mañana en Madrid, y en baloncesto la selección femenina juega los cuartos de final del Mundial contra Australia a las 9:15 de la noche.
1: Pues mira qué bien, Aldo, que han bajado un poquito las temperaturas, ¿eh?
9: Sí, aunque seguimos muy pendientes de las tormentas en el Mediterráneo, en el resto del país tendremos temperaturas más bajas que días anteriores, pero cielo a cambio poco nuboso o despejado.
1: 1:07, regresamos a las 2, la 1 en Canarias.
2: Hora 14, en la SER.
14: Cadena SER, Comunidad Valenciana.
15: Este estiu, que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
16: Oye, ¿cómo habéis conseguido poner en marcha el autoconsumo en las cubiertas de edificios municipales?
17: Empezamos haciendo el diagnóstico Smart City de Avaesen. Nos ayudó a detectar las necesidades reales del municipio y a definir una hoja de ruta para ser más eficientes.
16: Pues me interesa.
17: Entra en thinksmartcity.es. Es gratuito para los ayuntamientos.
18: Uf, necesitaba esto.
19: ¿El qué?
18: Este silencio, sin reloj, sin mensajes. Ay.
19: Tomarse las cosas con esta calma.
18: Solo dejarse llevar.
19: Olvidarse de todo y desconectar.
18: Libres, por fin.
19: La Rioja. El arte de las pequeñas cosas.
20: Gobierno de La Rioja. Radio Ontinyent, Cadena SER.
21: Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
22: Una del migdia, 9 minuts. Avui, 10 de setembre, és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. I durant molt de temps, davant del suïcidi, hem fet una cosa que probablement no ajudava massa. No parlar-ne. Encara existeix la por que preguntar-li a algú si ha pensat a llevar-se la vida puga posar-li la idea al cap, però la prevenció passa també per poder parlar-ne, saber escoltar i reconèixer quan una persona necessita ajuda. I d'això volem parlar avui, però sobretot volem saber què podem fer nosaltres quan qui està patint és algú que tenim a prop. Joana Tomàs és psicòloga general sanitària i doctoranda en prevenció de la conducta suïcida i ens escolta. Joana, què tal? Molt bon dia.
0: Bon dia, Miguel, què tal? Com esteu?
22: Molt bé, benvinguda al programa i gràcies per estar amb nosaltres. Com deia jo al principi, Joana, durant anys ens han dit que parlar del suïcidi podia provocar un efecte crida, no? Comencem per ahí. Preguntar directament a una persona si està pensant a suïcidar-se pot augmentar el risc?
0: Exactament. Doncs així de primeres el diria que tot depèn de com estem preguntant.
22: Clar.
0: De fet, aquest efecte contagi va vindre per la publicació d'un llibre que es deia Les desaventures del joven Viata i parlava com d'una ruptura d'amor romàntic digna de Romeu i Julieta, en la qual aquesta ruptura va provocar que el protagonista decidira morir per suïcidi. Uh-huh. Aleshores, en aquella època es van veure imitacions en gent que sentia identificada en com es comunicava aquesta ruptura, en com es parlava de l'amor, en com es contava de que aquesta persona com a que no va tindre alternativa i era l'única opció que li quedava. Uh-huh. Aleshores, a dia d'avui sabem, com bé has dit, que parlar del suïcidi salva vides sempre i quan ho fem en responsabilitat i amb tacte. Aleshores, quan vegem algú que canvia el seu comportament, que està més trist o més trista, que deixa de fer coses, pot ser una pregunta oberta molt natural de, escolta, has pensat en morir? Com ho estàs passant ara? Què puc fer per ajudar-te? Què se te passa pel cap? I sobretot saber d'obrir aquesta conversa per donar l'espai, però també deixar clar que no totes ni tots som psicòlegs, ni psiquiatres, ni ho som 24-7,
22: clar.
0: I que l'important és com obrir aquest escenari, però després ja doncs, activar l'ajuda i els mecanismes que siguen adients.
22: Mm-hmm. Ho acabes de dir tu, més o menys, però sempre hi ha senyals, no? Jo crec que sempre hi ha senyals, o hem d'assumir que de vegades una persona pot estar patint molt sense que el seu entorn ho detecti?
0: Doncs normalment solen haver senyals. La cosa és com de capacitats i capacitats tenim com a societat per detectar certes senyals.
22: I més ara, i més ara,
0: que es envolta.
22: Clar, i més ara que va tot molt a pressa i que no tenim temps per a res, no, imagine.
0: Exactament, al final el que no parem d'un moment a l'altre, el que ens costa tenir de xerrades com assossegades, tranquil·les, de com estàs i que siga bé, gràcies, seguís. Doncs això d'alguna forma, aquesta superficialitat dificulta que puguem detectar.
22: Clar.
0: Però normalment poden haver senyals en canvis de rutina, de comportaments, que ens aïllem més. I aleshores, quan vegem que algú s'aïlla de sobte, pot ser una cosa que, com a mínim, no de ficar-nos en alerta tampoc, però escolta, he vist aquest canvi, què passa? I al revés, igual, si algú de repent té un comportament com una persona igual que és més com neutral i de repente supersimpàtica, superactiva i superdemés, també es pot preguntar, d'escolta, veig aquest canvi, què passa? Que evidentment ni un comportament ni l'altre pot suposar res per si mateixa. Però el preguntar per cautela i si és, doncs aborda, i si no és, doncs millor.
22: Va, anem a aquest cas concret, perquè clar, ara imagina't que tenim la sospita i tu has dit al principi que depèn molt de la pregunta com es faça i de l'entorn en el que estigues, com obrim aquesta conversa? Què li podem dir sense convertir-nos nosaltres en psicòlegs improvisats que no ho som?
0: Doncs principalment la pregunta de com estàs o he vist això i m'agradaria que em contares com el sents.
22: Val.
0: Que probablement aquesta pregunta del com estàs o com el sents n'hi haurà moments on no sapiguem o no sapiguem què respondre i què dir, però seria un poc com obrir aquest escenari i anar inclús a coses més pràctiques de necessites parlar, vols prendre un got d'aigua, vols que anem a pegar una volta, o sigui, inclús en el moment més complicat de la vida d'una persona, a mi una cosa que m'agrada molt és que totes i tots podem decidir, encara que siga un mínim. Des del tens calor, tens fred, vols caminar, vols veure, coses molt bàsiques per a que aquesta persona veja que l'estem tenint en compte, que el que ens conta per a nosaltres és important i que volem ajudar.
22: Anem a imaginar també Y siempre desde parle desde el punto de vista de una persona normal que, com tu dius, no és ni psicòleg, ni psicòloga, ni està preparat en principi, però sí que som persones que estem a prop d'aquesta persona, que a lo millor tenim la sospita de que puga estar pensant en això. Hi ha frases que probablement diem amb bona intenció, però que no funcionen bé. Per exemple, un anima't, tens moltes coses bones, pensa en la teua família... Això hauria estar prohibit o no?
0: Exactament. Al final són coses que intentem dir doncs, per fer certa proximitat o que la persona senta que està acompanyada, però sí que és veritat que al final torna a dir que ho diem des de tot el bon cor i de la bona intenció de que això funcione, però probablement no vagi a funcionar perquè l'anima't no només depèn d'una persona o el pensa en la teua família, parella, amistats, fills o persones rellevants, al final no sabem què és el que ha provocat que aquesta persona estiga pensant en el suïcidi com una forma d'acabar en el seu sofriment. Aleshores, ahir seria més que dir-li, donar-li com ordres d'ànima, fes això, fes allò, dir-li de, estic ací al teu costat, si necessites parlar estic ací, pren-te el teu temps, dir-li, inclús enviar-li un WhatsApp, demen recorda de tu quan t'he vist això, que tampoc és estar com pendent 24/7 a cada 10 minuts de com estàs, però de fer veure que estic ací i si tu necessites, i les persones al final el nostre instint ens impulsa que demanem ajuda en moments complicats. Clar. Aleshores, el saber que la resta de gent està ens ajuda també.
22: Clar, però jo hi tinc una contradicció, o pense en una contradicció, perquè pot ser que digamos, repetim molt, si estàs malament demana ajuda, això ho diem molt. Afortunadament cada vegada ho diem més perquè creiem, la societat ja creu que demanar ajuda està bé, no com fa anys, però pot ser la persona que està pitjor precisament és la que menys capacitat té per fer aquest pas. No sé si hem carregat massa responsabilitat sobre qui està patint.
0: Doncs ahir és una reflexió molt interessant que solem fer-nos molt. En primer lloc, per això de quan una persona està molt malament, el fet de demanar ajuda li pot costar molt perquè probablement en moments anteriors, d'una forma o altra, ja ha demanat ajuda. La cosa és si aquesta forma de demanar aquesta ajuda s'ha sabut llegir, s'ha sabut arribar. Aleshores, ahir en primer lloc, que ahir ens toca a totes i a tots com a societat, més enllà de professionals, és que tan important és aprendre a demanar ajuda com també intentar esforçar-nos en ajudar i ser entorns que cuidem i que ens rodegem i que creem xarxes entre nosaltres. Sí. I després, en aquest sentit de si estàs malament demanar ajuda, està clar que en funció de com estiga la persona li pot ser més fàcil o més difícil. Aleshores, està molt bé com d'incentivar front a aquest malestar, demanar ajuda, com dius, però també de la part de qui observa també dir de, escolta, bé, Casó, com estàs? He percebut este canvi. Tot bé? Que pot ser algo de, almenys, de, encara que aquesta persona diga, sí, tot bé, al final la resposta de la persona és algo molt privat, però que almenys aquesta persona veja que ja ens estem preocupant i que hem vist algo que igual ningú li ha preguntat. Aleshores, això també genera una preocupació que la persona diu, val, aquesta persona s'està ocupant en com estic sentit.
22: Per tant, prevenir no és només que jo entenc que tindre psicòlegs o un telèfon al qual telefonar, sinó tindre un entorn, no? Família, amistats, companys de treball, té una importància, com estàs dient, ja m'ho estàs explicant, però per a que quede clar, té una importància molt, molt, molt gran abans d'arribar a una situació extrema.
0: Exactament, al final la conducta suïcida, ja siga perquè quan parlem del suïcidi acabem parlant moltes vegades de la mort per suïcidi, però abans de morir n'hi ha molts esdeveniments que es donen abans, que és els pensaments de no sé si viure té sentit, m'agradaria morir o m'agradaria no despertar, o passant per les autolesions o el plan mitjanament elaborat de com decidir morir. Aleshores, ahir tenim com un marge molt gran per poder actuar, on jo sempre dic que qualsevol senyal és important per abordar, però també està a banda, com bé deies, que l'acompanyament professional és important, però que jo sol dir que aquest acompanyament és important, però que no fem res si aquest entorn de la persona no és òptim a nivell social, de xarxes que envolten a la persona, d'amistats, cercles del barri, familiars i també la part doncs, econòmica, d'accés a necessitats bàsiques, d'un context que es envolta i ens genera cert benestar en el nostre dia a dia. Mm-hmm. Aleshores, a part de la gestió psicològica, també hi ha una part social molt important que pot arribar inclús a determinar que aquest risc doncs, pugui aparèixer.
22: Has parlat ara mateix de, has nomenat les autolesions. Jo crec que tu també tens formació específica en autolesió o suïcida en adolescents. Una autolesió significa necessàriament que un adolescent vol morir?
0: No necessàriament vol significar-ho. Al igual que és de fet uns dels mites que més es parla,
22: sí.
0: Al igual que moltes vegades s'etiqueta com una cridada d'atenció de... Ho ha fet perquè vol cridar l'atenció, ho ha fet perquè vol que li facin cas,
22: sí, sí.
0: I realment ho ha fet per... El que jo sempre dic és, si suposadament ho ha fet per cridar l'atenció, probablement és l'única forma que té per cridar aquesta atenció que se l'escolti. Mm. Però el transfons d'això sol ser, doncs, moltes vegades alliberar un malestar que no saben com tolerar o poden haver funcions de... culpabilitzar-se per alguna situació que hagin viscut o que estiguin pensant, aleshores realment no té per què tindre una finalitat de morir. Ara bé, mai s'han de subestimar perquè quan abans s'aborden, millor es podran gestionar per una banda i per altra banda, al final no deixa de ser algo que pot posar en perill la integritat de la persona, encara que no siga la finalitat voler morir per si mateix.
22: Ja. Parlem també molt dels joves, amb raó, però... Hi ha altres persones que poden quedar molt més invisibilitzades, no? Existeix algun perfil que et preocupa especialment perquè demana menys ajuda o perquè ens costa més detectar el seu patiment?
0: Doncs el perfil de persones que, per exemple, els últims anys han acabat morint per suïcidi ha sigut el que es coneix ja com l'etapa de la senectut o... Sí. A partir de la jubilació o de més, de que al final, doncs, després d'una època d'una vida de productivitat, d'estar generant un treball a costa d'un salari, d'estructurar una vida, de tindre una rutina, qui soc jo després d'aquest treball, d'aquesta estructura que m'he muntat i quina vida em queda a partir d'ara? Si la meva identitat, com ha estat construïda? Si a través de la feina, el que jo oferia, el que jo feia, o n'hi havia altres àrees que per a mi eren importants, o s'ha destinat tota la feina.
22: Clar.
0: Aleshores, el que estem veient a dia d'avui és que aquesta sensació de soledat, de no saber com anirà el futur, de no saber què poder oferir al món, per així dir-ho, s'observen com molts paral·lelismes entre les persones majors i els adolescents. Per això ara moltes vegades, quan es fan intervencions en conducta suïcida o inclús a nivell de construir xarxes als pobles, es parla de les xarxes intergeneracionals per a que puguen aportar-se entre les dues bandes, perquè tenen moltes coses en comú i molt que aprendre entre unes parts i altres. Uh-huh.
22: Clar, és que estava escoltant i estava pensant en això precisament, no? Les condicions de vida, la soledat, els vincles, la precarietat, clar. Jo no sé fins a quin punt hem individualitzat un problema que també té causes socials, i això és evident, no?
0: Doncs la veritat que al meu parecer ho hem individualitzat un poc massa. Per què? Perquè moltes vegades és el posa de la teua part, pensa que hi ha eixida i, evidentment, hi ha una part molt important on la persona ha de prendre decisions per poder eixir d'aquesta situació. Això és algo que és innegable, però no és algo que només se li puga responsabilitzar a la persona. Perquè si no és com dir-li, com a conseqüència d'un entramat social, laboral, econòmic en el que vius, has tingut com unes conseqüències al teu nivell personal i ara aquestes conseqüències les has de solventar tu perquè és cosa teua. Aleshores, ahir n'hi ha que saber de quines coses depenen de mi, quines coses no depenen i quines coses a nivell de societat ens hem de plantejar tal vegada un canvi en nivell del model productiu, d'aquest individualisme, d'aquesta hiperproductivitat, d'aquest no tindré mai prou perquè estic en una esfera on abans, per exemple, l'exigència era com un punt on arribar a un màxim, per així dir-ho, i ara l'exigència és la nostra rutina i el nostre dia a dia per sobreviure i cobrir els mínims. Aleshores ja s'ha tornat com part habitual, no algo de si tu vols arribar a tal punt, segueix aquest procés perquè arribaràs a aquest èxit eteri i abstracte, entre cometes.
22: parlaves de la societat, hem avançat en alguna cosa en este tema, Joana? Vull dir, hem après alguna cosa en estos últims anys?
0: Jo penso fermament que sí, pel fet de que cada vegada es parla més, que els mitjans de comunicació doneu aquest espai per cobrir, que al final és una realitat, que totes i tots en algun moment donat podem tindre pensaments sobre morir, sobre no trobar sentit a la nostra vida, i al final el llenguatge crea realitats i el parlar normalitza d'alguna forma que es creen aquests espais on anomenar-ho. Sí que és cert que segons com parlem, i també és veritat que moltes vegades el només parlar de salut mental quan parlem de conducta suïcida sembla altra vegada com que aquesta persona té algo que gestionar a nivell psicològic o de la forma que siga, i és com que aquesta persona se'l gestione i quan ja estiga curada, com si fos un refredat, doncs ja estaria. Com sempre dic, al igual l'ansietat, la depressió, inclús la conducta suïcida, són respostes a contextos que poden ser hostils, canvis inesperats en la vida, coses que no ens esperàvem, situacions que pel que siguen sobrepassen. Aleshores, n'hi ha una part important de treball personal, però al final no deixa de ser una resposta a un conjunt de situacions que s'han donat, i moltes d'aquestes situacions estan en la societat en la qual vivim, els models que aprenem i demés. Aleshores, hem avançat, però ens queda encara.
22: Clar, i ja per acabar, avui, que és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, si algú que està escoltant ara mateix o quan escolte este programa, encara que siga en podcast, està preocupat per una persona pròxima, què és el més important que ha de fer i el primer que ha de fer?
0: Doncs ahir seria un poc que es pregunte des de quan veu aquesta persona així, i ahí seria algo que es podria fer, seria pues, dir-li que aquesta persona que no ho ha de fer sola, sobretot, o sigui que pot preguntar-li a aquesta persona que està sofrint com estàs, però que pot assessorar-se. Tenim línies de contacte que el 024, que està 24 hores al dia, 365 dies de l'any, que és gratuït. Després tenim el telèfon de l'Esperança, també tenim el 112, el 112, que hi ha gent que està especialitzada i pot abordar aquests moments de crisi o la persona estiga en risc. Però a nivell així com aterrant de menys risc a més, diguem, seria un poc preguntar el com estàs. Tal vegada una conversa, el obrir un escenari que no s'ha obert mai, li genera a aquesta persona que està sofrint com una sensació de algú vol escoltar-me, encara que no m'entenga, encara que no sàpiga què em passa, però vol escoltar-me que jo li conte què m'està passant. Aleshores, el que diria és un poc aquesta obertura de conta'm com estàs i què necessites, i sobretot dir de igual jo no puc ajudar-te o no puc fer-ho tot, però intentarem buscar una ajuda, buscar opcions, i sobretot no intentar salvar o solucionar-li la papeleta, com sol dir jo moltes vegades, sinó de acompanyar i guiar, però buscar altres ajudes més enllà de mi mateix, perquè, clar, per a la persona que es preocupa, doncs això també genera satisfacció a l'ajudar, però també pot arribar a cremar de no sé què més fer.
22: Queda claríssim. Joana Tomàs, psicòloga general sanitària, doctorada en prevenció de la conducta suïcida. Ha sigut un plaer xerrar amb tu una vegada més. Gràcies per estar amb nosaltres avui. Una abraçada molt forta.
0: Igualment, Miguel. Bona vesprada.
22: Bona vesprada. Adéu. Recordem el que acaba de dir Joana. Si tu o alguna persona del teu entorn està passant per una situació així, a Espanya està disponible el telèfon 024. És gratuït, és confidencial, funciona les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, tant per a persones amb pensaments o risc de conducta suïcida com per a familiars i persones pròximes. I si estem davant d'una situació d'emergència o de risc imminent, cal telefonar directament al 112 024 i davant d'una emergència 112.

0: en la SER. Hoy por hoy, un tinyem baida al baida.
1: Sentiu el so dels passos? La música que fa vibrar el carrer? Del 10 al 13 de setembre, Atzeneta d'Albaida es vestix de glòria amb les festes de moros i cristians. Entradetes, la grandiosa entrada, la nit de l'olla i molta germanor. Diu la tradició, la història i l'emoció d'un poble en festa. Consulta la programació completa a les xarxes socials municipals i vine a gaudir amb nosaltres. Moros i cristians d'Atzeneta d'Albaida. Vos hi esperem.
2: Comença una nova temporada per a l'Ontinyent i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent!
3: Ontinyent! Ontinyent!
4: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
5: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
6: Jefe, ¿un nomikai?
7: ¿Un nomiké?
6: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
8: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganés Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
9: ¿Nomikai?
8: Y acaba diciendo,
9: ¡otro cremaet!
8: Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
0: Hoy por hoy, un tinyem baida al baida. El COI.
10: This is an emergency.

I és que Ontinyent tornarà a convertir-se el pròxim 3 d'octubre en punt de trobada per als que encara escolten una cançó de fa 20, 30 anys, com jo, i és el cas, i saben exactament què estaven fent quan sonava. Jo exactament tots els dies no, però sí recordo moltes coses d'aquell moment. Arriba la novena edició de The Best Remember. 10 hores de música, de 4 de la vesprada a 2 de la matinada, amb noms com Sensity Wall en directe, que estem escoltant. Miguel Serna, Javi Bosch, Chumi, Juanma o Ismael Lora, entre molts altres. I avui volem parlar del festival, però també d'una cosa que resulta interessant. Per què aquella música continua funcionant tants anys després?

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
2: Reserva en Restaurante Almoroch. Reserva si lo abren solo para vosotros.
1: ¿En serio?
2: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
1: Eso es justo lo que busco.
2: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
3: Fa un mes parlàvem d'això amb l'alcalde d'Aielo de Malferit, Cristian Verdú. Finalment ha portat cua. L'associació veïnal d'Aielo de Malferit reclama que es denegue la llicència per a la macroplanta de residus projectada al Baida. L'entitat ha presentat al·legacions davant l'Ajuntament i qüestiona tant la ubicació com la falta de concreció d'alguns aspectes del projecte. La instal·lació, recorden, ocuparia uns 61.000 metres quadrats de sòl no urbanitzable, protegit d'ús agrícola i inclouria, a més, activitats com el tractament de residus industrials, compostatge, estella de fusta i la recepció i emmagatzematge temporal de determinats residus perillosos.
4: L'associació alerta especialment de la falta de concreció sobre el tipus i la quantitat de residus que es podrien gestionar, així com sobre el nombre de camions que generaria l'activitat. Jaume Peralta és el president.
5: Si no es parla de quins residus perillosos s'han de tractar i com s'han de tractar, perquè això és un altre tema, perquè clar, dins de residus, altres residus perillosos pot haver inclús, podien dir, residus nuclears, que jo no ho crec, però podria donar-se.
4: En este sentit, reclama un estudi específic del trànsit pesant i de les possibles afeccions als termes d'Albaida, Aielo de Malferit i Montaverner.
5: És una carretera de tipus comarcal que es va cedir en el seu dia a la Diputació, però que l'Ajuntament d'Aielo, inclús jo crec que podria, si ho volguera, limitar el tonatge en aquesta carretera, perquè això, si van camions de gran tonatge, això ja hi haurà un deterioro.
4: També demana més informació sobre el consum d'aigua, la pols, el soroll i les olors, així com sobre els possibles efectes sobre el riu Clariano, de nou Peralta.
5: Tampoc hi ha un estudi d'una integració paisatgística com s'hauria de fer. Se parla de que se farà una integració paisatgística, però no se diu com se farà ni de quina manera.
4: Per tot això, l'entitat considera que el projecte no hauria d'autoritzar-se en els termes actuals i reclama que realitzen abans totes les avaluacions ambientals, urbanístiques i sectorials necessàries.
3: També del medi ambient. A la Baida, Albaida, el pla de xoc de la Generalitat per controlar la sobrepoblació, de porcs senglars ha permès capturar 49 exemplars mitjançant gàbies. És el cas de Ontinyent. La Generalitat qualifica la seva situació de sobreabundància moderada.
4: Les actuacions formen part del dispositiu desplegat per reduir la presència d'aquests animals i els problemes que poden generar, especialment en matèria de seguretat, agricultura i sanitat animal. La Generalitat manté actiu aquest dispositiu i assegura que continuarà actuant en funció de la situació de cada territori. El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de Recuperació és Vicente Martínez Mus.
6: Sabem que les medidas que han ficat en marcha estan funcionant. Hem alcançat a través dels caçadors algo més de 3.000 exemplars abatuts en tota la comunitat i en el sistema de trampets, que és l'altra fórmula que ha anat creixent perquè m'han anat incorporant gàbies durant tot aquest període, doncs uns 2.000 i poc més. Per tant, ens arribem ja als 5.000 exemplars capturats en la campanya.
3: Per altra banda, l'Ajuntament de Montitxelvo ha aprovat uns treballs de desbrossament i poda d'arbres per previndre incendis forestals en diverses parcel·les del terme municipal. L'actuació, subvencionada per la Diputació i la Generalitat, afectarà 18 parcel·les i permetrà obrir una nova àrea de tallafocs.
4: Ara el consistori ha obert un termini de 10 dies perquè les persones propietàries dels terrenys acrediten la titularitat i indiquen si autoritzen els treballs. Si no responen dins d'este termini, es considerarà que no s'oposen a l'actuació i l'Ajuntament podrà executar les tasques de prevenció. Escoltem a l'alcalde Marcel Carrillo.
7: Això Montitxelvo ha apostat per continuar no només per les brigades de l'Emerge que ens ajuden, tot unificar-ho en fer una àrea de tallafocs. Comptem en 12.300 euros, no és massa, però bueno, n'hi ha que valorar. I el que fem és fer una faixa auxiliar que anem a fer des de la paratge El Molí de Montitxelvo.
4: Tenen tota la informació al web de Radio Ontinyent.
3: I ens anem a l'agenda del cap de setmana, eh? Perquè Atzeneta d'Albaida dona altra deixida a les seues festes de moros i cristians amb un cap de setmana que estarà marcat pels actes festius, la música i la tradició. El programa començarà este divendres amb la nit de l'Ollo.
4: La jornada arrencarà a les 5 de la vesprada amb un tardeo a la penya valencianista. A les 8 tindrà lloc l'entrada de bandes amb eixida des del cantó del Parc 9 d'octubre i al final de l'Ajuntament, on es farà entrega d'uns detalls a les filaes i a les bandes de música.
3: Recordar-los que eixe mateix dia a les 12 de la nit tenim desfilada de disfresses. I també, per altra banda, a Bellús també comencen les seues festes. Demà tindrem una vesprada de festes marcada per la música i també per les disfresses.
4: Dissabte serà el primer dia gran dedicat a Santa Anna, amb despertar, passacarrer, missa solemne i repartiment del pa benit. Al migdia també hi haurà mascleta a l'ermita i de vesprada l'entrada de bandes i de moros i cristians.
3: I a Salem, avui tenim festa també perquè tenim cercavila amb banda de música, visita al Crist de la Pau i a les 11:15 de la nit tribut a Víctor Manuel i Anna Belén.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minuts donem inici al nostre cert esportiu. Ara sí, a Ràdio Ontinyent, sí, a la SER en aquesta jornada de dijous. Què es toca? Per avui, moltes cosetes. Cal parlar del partit de Nacho Ferri ahir al Camp Nou. Titular amb el Feyenoord davant el Barça. Un gol anul·lat. Quin mala sort. Es van quedar a res de cantar eixe gol. Us contaré això. També vull parlar-los un poc de com estan les coses pel que fa a la campanya d'abonaments de l'Ontinyent 1931. Us contaré com està l'actualitat en esta jornada de dijous per als equips de la Vall d'Albaida i ens centrarem en tres esports pel que fa a les entrevistes. Parlarem de futbol amb el Bocairent, tenen derbi de la nostra copa, Banyeres, Bocairent, ens centrarem en el Club Trial l'Ontinyent i tancarem amb pilota, perquè avui tenim a Castelló de Rugat, copa, jornada inaugural. Gran partida, eh? Estarà Tonet Quart per allí. Tot això i més a les 3:20. Us espero, eh? Fins ara!

0: Punto más Marín.
1: Vull començar aquest repàs informatiu amb la narració de quasi gol, perquè va ser anul·lat, de Nacho Ferri, el davanter de Montaperner, que jo actualment en el Feyenoord, i vaig ser de titular, eh? Escolté la narració d'un crack de cracks, del bo de Lluís Flaquer, de Flaquia, Carrusel Deportivo.
2: Dos en
3: el Champions. Ojo al Feyenoord, el remate, Joan García, evita el disparo, el rechace, gol. Gol del Feyenoord cuando el Barça todavía estaba saboreando. El gol de Rafinha cuando el público todavía celebraba el gol de Ocapitao, la transición del Feyenoord. Esta es la asignatura pendiente del Barça en Europa, un partido más. Encaja gol, el primer disparo, lo saca como puede Joan García. El rechazo lo caza, si no me equivoco, Nacho Ferri. Y de primeras, tras driblar, consigue cruzar para enviarlo al fondo de la red. Marca el Feyenoord, marca Nacho Ferri en el 60 de partido en el Camp Nou. Un partido más en Europa en que el Barça encaja. Pendientes de que lo valide el VAR, se está revisando. Barça 3, Feyenoord 1.
1: Claro. Havia quedat espectacular, però el VAR va dir una altra cosa.
3: A ver, señal del VAR, creo que va a ser fuera de juego, correcto, no vale, no sube al marcador, lo celebra el Camp Nou.
1: Una verdadera llàstima, la veritat, perquè si veuen l'imatge de la fora de joc, és que per res, per no res, per una ungla del dit, en una passe anterior al que és la jugada del gol. Però bueno, formava part de la jugada, és fora de joc. Ja sabem que les noves tecnologies fan que un fora de joc siga o no siga per mil·límetres. Es tenen que ajudar també en aquestes coses. Altra cosa és el plantejament o la idea que tinguen en relació al que és o no és un fora de joc pel que fa a la distància entre l'última part del muscle del defensor i del davanter. Això és un debat que deixem als entenguts. Per a nosaltres, si es beneficia, que no siga fora de joc. Si ens perjudica, que ho siga. No hi ha més, encara que hi ha que ser legals en això de l'esport. Bueno, tancant el apartat Nacho Ferri, al qual li donem l'enhorabona per aquest partit, encara que es perguera, com no, i tota l'enhorabona al municipi de Montaverner, vull que fer-vos una reflexió, perquè anem a tindre temps per a poder contar-vos cosetes. Després parlarem de futbol, de triatló i de pilota valenciana. Però abans vull donar-vos un número. 691. I este xic que fa dient, no és un número. Sí, 691, socis i sòcies. Té hores d'ara, on tinguem 1931. A falta de res, uns dietes, per a ser exactes, 4, per a l'inici de la temporada del Clariano davant l'Atlético Saguntino. 691, socis. Molt contents, eh? El passat dimecres ens arribava aquesta nota de premsa en la que es confirmaven els 500 socis, però clar està que cal pegar una espentaeta més, eh? Crec que un número vàlid entre vostès i un servidor, un número, pues, decent seria el 900, no? Jo crec que deurien de fregar un poquet en que siga, estaria bé, eh? Però 900 jo crec que és un número idíl·lic per al que va ser esta temporada per a l'Ontinyent 1931. L'any passat, 921 socis. No ens agradaria tampoc quedar-nos enrere, eh? No ens agradaria tampoc, perquè pensem que seria, doncs, un problema, perquè que ja són ingressos, no hi ha més, però també seria un símptoma de que hem perdut un poquet l'afició al futbol a on tinguem. Així que us animem, com sempre. Vaig a ser molt, molt, molt pesat. La setmana que ve ja no tant, perquè ja us contaré com estem de socis, però vaig a ser molt pelma. De 6 i mitja a 8 i mitja de la vesprada, avui a les oficines de l'estadi municipal El Clariano poden adquirir el seu abonament. 691. Avui, per exemple, res, que vagin 50 socis, que avui és un dia important, que no fa calor, que la màxima d'avui és de 26 graus a Ontinyent. Ho acaba de mirar ara en el mòbil i són les 11 i 16 minuts. No crec que varia molt el pronòstic del temps. Així que, per favor, apropeu-vos quan acabeu de treballar, quan acabeu de portar el xiquet o la xiqueta a l'extraescolar, quan acabeu de fer la feina de casa, les vostres tasques, ja que no costa res. Que no costa res. Si no s'ho poden permetre, faltaria més que ostres. Es pot arribar on es pot, no hi ha més, però hi ha molta il·lusió, eh? Hi ha molta il·lusió en esta temporada per a l'Ontinyent 1931. Per cert, us conté que l'Atlético Saguntino va jugar ahir Copa Federació davant el Torrent al Sant Gregori i li va guanyar al conjunt de Berna Ballester per 1-2. I l'Atlético Saguntino avança en una nova ronda de Copa Federació. Recorden que el Saguntino ja va guanyar la Copa Federació fa uns anyets. És a dir, que això es pot beneficiar, que pot ser que vinguin més casaets des del nou camp de Morvedre. Tant de bo, eh? Tant de bo, perquè és un autèntic equipàs. Podria dir que és el millor equip de la categoria. però sabent que això és que traslladarà al camp, al terreny de joc, a la gespa. 691 socis. Jo espero demà dir-los que 750, xa. És un poquet triple, però bueno, 59 socis més al llarg del dia d'avui, això és que encurra molt. I crec que és un objectiu més que assequible tant per al Club Ontinyentí com per als aficionats al futbol, ja no sols a nivell local, sinó també a la Vall d'Albaida. Però com no, sempre ho recomanem, abonar-se als equips dels seus respectius municipis. Si volen abonar-se a altres equips, faltaria més per descomptat que facin el que vulguin, però sí que és de veres que enviem aquest missatge de recolzament a aquesta campanya tan important d'abonaments que ha centrat l'Ontinyent 1961 amb aquest lema de Per l'Ontinyent. Bueno, estem en el tercer dia d'entrenament, però l'Ontinyent 1961, el conjunt de Rubén Sanz avui tindrà sessió de vídeo, sessió de treball, sessió de pensar ja en aquest enfrontament davant l'Atlético Saguntino. Demà serà el torn de la prèvia, faltaria més. I la Geneta ha reprès, continua avui, millor dit, els seus entrenaments, ha continuat els seus entrenaments, també sessió en el regit, matinera, com bé saben, s'entrena de matí al camp de la Geneta i demà ja escoltarem al seu entrenador, al seu preparador físic, millor dit, a Pablo Carbonell, per a que es conte com estan les coses de cara a aquest partit davant l'Eldense, bé, gran partit contra un nou vingut de la categoria i amb l'al·licient de que l'Eldense a lo millor és adquirit per el bo de Lionel Andrés Messi Cucitini. Recordar-los que avui tenim a Copa Caixa Popular Pro U de Raspall al Trinquet de Castelló de Rugat. Juga l'equip de l'Ajuntament del Genovés front a l'equip de l'Ajuntament de Castelló de Rugat. Bercher i Tonet Quart front al trio de Marraí, Lorja i Bosio respectivament. Gran partida, La parlarem avui, en el nostre programa. 6:30 a la vesprada. Abans a les 5 hi ha prèvies de partides. Hi ha una partida prèvia de Borona, que és un pilotari de la localitat, és un pilotari local. Per altra banda, també vull contar-vos i recordar-vos que és diumenge tenim el trofeu Familicas, organitzat pel Club Ciclista Ontinyent. I a les 10 del matí des de les instal·lacions de Familicas, la meta el mateix, a la mateixa hora. I per altra banda, també vull recordar-los que este dissabte, amb eixida a l'avinguda del Poliesportiu, tenim l'edició número 12 de la Volta a peu a Llutxent, dins del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida. Eixida a 6:30 per a xiquets i xiquetes, cursa d'adults a les 7:30 de la vesprada. Us conte que tenim al programa. En un minutet anem a saludar a Miquel Ubeda, entrenador del Bocairen, per parlar d'aquest derbi de la Mariola entre el Banyeres i el Bocairen, que es disputarà este diumenge en el marc de la nostra Copa. Debutaran en Lliga la setmana que ve davant la Unió Benetússer Favara. També parlarem del Club Trial Ontinyent i de la seva actualitat i tancarem amb l'alcaldessa de Castelló de Rugat, Vicenta Boscà, aficionada a la pilota també, i que avui allí al seu municipi té una partida molt, molt interessant de pilota amb la Lliga Caixa Popular Pro U de Raspall. Agafem aire i ens anem ja a la primera entrevista de la jornada.
0: Cariño, ¿duermes?
2: ¿Con este calor?
0: ¿Y si abrimos la ventana?
2: Ya está abierta.
0: ¿Y si ponemos el ventilador?
2: Ya está puesto.
0: ¿Y si cambiamos el colchón?
4: Eso podría funcionar. Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
5: I a les 7:20 obrim la ventana de la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo.
6: Ser Deportivos, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomás Marín.

0: I comencem el nostre Ser Deportius on tenia la Vall d'Albaida. Comencem les nostres entrevistes en aquesta jornada de dijous parlant del Bocairent, perquè aquest dilluns va jugar el seu últim partit de pretemporada, ho va fer davant el filial del Rayo Vallecano, el camp municipal de Bocairent, i ja està en setmana de competició oficial. Tenim copa, eh? No tenim lliga. La lliga començarà la setmana que ve, i sa segona valenciana, grup 5è, al qual ixe primer partit serà fora de casa davant la Unió Benetússer Favara. Pel que fa a la nostra copa, tenim derbi de la Serra de Mariola, Banyeres, Bocairent. És un autèntic partidàs, eh? Que es disputarà a les 7:30 de la vesprada. D'ací no res, d'ací uns dietes el pròxim diumenge 13 de setembre. De segur que serà un gran partit, però volem saber com no hi ha valoració pel que fa a la pretemporada i les sensacions de que era un partit que sempre és especial, perquè la Copa, com bé saben, mola. Miquel Ubeda, entrenador, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, Tomàs, què tal? Bona vesprada.
0: Bueno, la primera pregunta, com no? Com ha anat la pretemporada per al Bocairent?
1: Pues bueno, ja és que van començar amb molt bones sensacions en l'equip complet, perquè encara no sabia, ningú sabia anar de vacances, i bueno, la veritat és que a poc hem anat treballant els conceptes que volem treballar, hem anat modificant algunes coses de l'any passat que creiem que no beneficiaran ningú any i que haurien de millorar. Després sí que és cert que mitjan pretemporada pues, la gent se'n va de vacances, saps que són unes categories on la gent no cobra i bueno, té la seva vida, òbviament no pots impedir això, i sí que veus que en alguns partits millor, en alguns partits pitjors. Però sobretot lo important és això, crec que l'equip ha captat el que volíem que farem enguany, que quines modificacions han fet que han agafat molt bé, i estem molt bé físicament, així que crec que han fet una temporada, no sé, objectiu aconseguit.
0: De resultats no parlem, veritat, perquè com bé has esmentat, objectiu aconseguit, pel que fa a les sensacions i el que voleu plasmar en el camp, no, entrenador?
1: Sí, no, clar, sí, el resultat són els que menys ens interessa, al final... Sí. De veres que guanyar sempre ajuda a la moral, però bueno, també és de veres que han tingut partits molt complicats davant equips de categoria superior o de la nostra categoria d'enguany que no han servit també per a donar-nos compte que,

0: hem plantejat un equip igual d'agressiu en la pressió, però tal volta no tan alta, no tan extremadament alta.
1: Sí.
0: Però llevant això, no va ser el mateix, un equip que vol tindre el valor, un equip que vol ser protagonista, que sap que els triomfos vindran en funció de les potències d'aro que aconseguim deixar.
1: Sí.
0: I que, bueno, vol intentar dominar els partits com abans, sabent que la dificultat serà una miqueta major.
1: Objectiu salvació, veritat?
0: Pues jo no ficaria el llistó tan baix, la veritat. Nosaltres no, crec que han fet un període, entre comentes, de fitxatges molt bo. Crec que han sumat unes peces molt importants, crec que han sumat peces que ens van aportar moltíssim. Sí que és cert que la preocupació més especial és adaptar-se a la categoria. És una categoria que fa molts anys que l'equip no xafa, que molta gent debuta, i que, bueno, potser sí que ens costi un poquet aquest ritme que sí que tenen els equips que ja militen aquí, però per a res, crec que salvar-se és una obligació en l'equip que tenim, i a part d'ahir, tot el que puguem aconseguir.
1: Doncs m'agrada aquest missatge. No hi ha que ser conformista en aquesta vida, i en el futbol tampoc, faltaria més. Entrenador, aquesta setmana com s'ha plantejat? Tenim Copa. No sé si és, sabem que és un objectiu pues, que és molt, molt complicat, sabem que hi ha equips de dues categories superiors en aquesta categoria i en aquesta competició, i sabem que, clar, està que és un campionat molt complicat, però sabem més bé que és un campionat que de vegades es fa somniar i que es dona grans alegries. I en aquest cas, començar la temporada a nivell oficial amb la nostra Copa, jugant a Banyeres en un derbi, té que ser una jornada especial, però per a vosaltres com es planteja? Quin és el missatge que heu enviat a l'equip?
0: Però bueno, nosaltres sempre hem plantejat esta competició com un partit més de pretemporada, perquè sí, al final és complicat, perquè la gent, els pocs dies de pont, de vacances que té de futbol, si vas passant rondes, les dediques a la Copa, i això, pues, bueno, ja. Si les dediques a això exclusivament està molt bé, però si no, pues, bueno, diguem que entre cometes molesta una miqueta, no?
1: Sí.
0: Però este any és completament diferent, per el que dius, és el derbi de entre Banyeres i Bocairent, i sabem que això ho canvia tot. És a dir, sí, és que, bueno, és un partit molt especial perquè la gent té molt de pique, té moltes ganes sempre de jugar contra el Banyeres, i serà així. Així ho han plantejat. Sí que de veres que, bueno, anem una miqueta limitats a nivell d'efectius, tenim algunes lesions, alguns jugadors que no van a poder estar, però ja dic, la motivació va ser màxima, tant del Banyeres com nostre, les ganes de passar aquesta eliminatòria i després ja veure què passa. I després el de la Copa, bueno, jo què sé. És una competició divertida, és una competició xula, però és el que tu dius. Sabem que el fet de plegar lluny és molt complicat, hi ha equips de categories molt altes i bueno, qui sap, igual comences a passar rondes,
1: clar,
0: i et plantes en una categoria, en una eliminatòria elevada. Però bueno, de moment, partir del Banyeres, que és el que t'importa, motivació màxima i apareix.
1: Doncs ahir es quedem en aquesta partida de la nostra Copa ja la setmana que ve, quan no parlarem d'aquest debut en la segona valenciana després de tant de temps. I clar està que un derbi és un derbi i això no ens ho pot negar ningú. Entrenador, moltíssimes gràcies com sempre i molta sort.
0: Moltes gràcies a tu, Tomàs.
2: Gol, gol, gol de l'Ontinyent. Comença una nova temporada per a l'Ontinyent i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent. Ontinyent! Ontinyent!
3: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
1: Equador del nostre programa esportiu en aquesta jornada de dijous. Volem fer parada ara en el món del triatló. Posteriorment parlarem de pilota valenciana, eh? Però en el cas, disculpen, del club triatló Ontinyent, mare meua, com tenim la llengua en esta jornada, el club triatló Ontinyent ha estat presentant el triatló autonòmic distància olímpica a Sagunt. Va ser el passat diumenge, 9 dels triatletes absoluts van disputar ese campionat de distància olímpica, 1.600 metres, més 40 quilòmetres, més 10 quilòmetres. ja saben, de la disciplina de triatló. Es tractava, a més, d'una prova puntuable per a la Lliga de Clubs Caixa Popular.

0: El 4 de octubre a Vinaròs es participarà en l'última prova de la Lliga. Bueno, estic pendent tant de este club en relació a l'equip sènior, com també, com no dices, joves joietes que tenim també dins del triatlon tinyentí, perquè van estar, pues, van tindre que estar molt, molt atents respecte a tot el que va passar al llarg de les pròximes setmanes. D'ací no res tenim l'europeu en el que Celia Iago i Jaume Gironès van estar presents amb la selecció espanyola. També estem amb l'inici d'aquesta temporada, estem fent aquest foment de l'escola del triatlon tinyentí, i també com no anem a preguntar un poquet com venen les coses i com venen les competicions, saludant al director tècnic del Club Triatlon Tinyent, que és Joan Blasco. Joan, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, Tomàs, bona vesprada.
0: No pareu, eh? Això està molt bé.
1: No parem. De moment encara no hem pogut parar, però bueno, tot arriba.
0: Tot arriba, que també fa falta un descanset, eh? Cal ser clars en aquest sentit. Bueno, comencem, Joan, però vull preguntar-te com una perícia de triatlo autonòmic que vam tindre a Sagunt, com es van anar les coses? Contents amb el rendiment?
1: Sí, la veritat que contents. Al final és una prova que venia al principi del mes de setembre, que sempre és complicat, sobretot en un tinyent, conforme cauen les festes, el poder entrenar amb moltes garanties una prova aixina de llarga, però tots van acabar molt contents. Les quatre xiques, els 5-6, i la veritat que guai. I sobretot contents també per això, per la participació, no? Al final a nosaltres ens agradaria que en aquestes proves d'adults participara moltíssima més gent, però siguen les dates que som, pues, la veritat que satisfets, sobretot perquè ells estaven molt, molt contents per el rendiment, com tu molt bé dius.
0: A hores d'ara comencem en aquesta lliga de clubs abans d'arribar a aquesta prova final a la segona setmana d'octubre a Vinaròs.
1: Sí, pues tant en xiques estem en l'alt de la classificació jugant-se a tres clubs del pòdium de primera divisió, i en els xics estem jugant-se el pòdium de segona divisió. Aixina que la prova de Vinaròs és rellevant i és important, però bueno, sobretot la disfrutarem perquè és una prova per equips, i tant el preparar-la com el competir-la aquest dia sempre agrada molt.
0: Té molt bona pinta, la veritat. No sé com ho veus tu per aconseguir aquest pòdio. Veus possibilitats? Està complicat?
1: Està complicat, però veig possibilitats, perquè al final s'està entrenant molt bé i sobretot hi ha molta il·lusió, hi ha moltes ganes, i jo crec que això, dins de l'equip nostre també hi ha molta compenetració, i crec que aquesta part crec que ens pot sumar molt el dia de la competició, i poder ahir sumar aquests punts extra i poder estar davant. Però independentment d'això, haurà sigut una bona temporada, però ja el dic, jo fique la mà en el foc de que sí.
0: Pues tant de bo. Tant de bo seria, la veritat. A hores d'ara, te pregunto des del desconeixement, Joan, quina és l'actualitat interna del club pel que fa a entrenaments i treball de preparació per a següents proves. Com està el calendari i com està a hores d'ara el planning d'entrenament per al Club Triatlon Tinyent?
1: Doncs, aquestes setmanes estem iniciant en tots els grups escolars, que són 9 grups els que tenim, i estem iniciant i organitzant-se i demés, i rebent a la gent nova, noves altes i tal, i tant els entrenadors com els xiquets els vegem molt predisposats. Igual en el grup d'adults amateur també estem iniciant, també està venint molta gent nova a preguntar, a provar, a iniciar-se, i superbé. I després en el grup de rendiment, pues, estem un poc com acabant, no? En alguns d'ells acabaran en Vinaròs, i Jaume i Celia, doncs, acabaran 2 setmanes després en el campionat d'Europa que has nomenat antes en Melilla. Aleshores estem ahí un poc en uns acabant, els altres iniciant, però tot prou enlairat.
0: Pues ens alegrem. Bueno, també com no, jo crec que aquestes coletes que m'has esmentat, sobretot escoltar de la teua veu la paraula altes dins del club, és important, gaudir de bona salut.
1: Sí, sobretot que sí, perquè per a nosaltres la part social és vital, sí. I que n'hi hagi gent nova, que n'hi hagi molta gent, fa que n'hi hagi molt bon ambient, i al final a partir d'ahí ve tot l'altre, no? Perquè independentment que una persona tinga talent o tinga moltes ganes d'entrenar, si no hi ha companyia és molt més difícil. Total. I si hi ha bona companyia, al final tot va més fàcil i més lleuger.
0: Exacte. Bueno, pròximes competicions, tenim que esperar-nos a octubre o tenim alguna cosa ahí a la vista propet?
1: No, tienen que esperarse a octubre. Ostras. Ahora de momento esperaremos octubre y eso. Tenemos el Vinaròs, después tenemos Melilla y también tendremos mucha gente del club que participa a la ICAN de Gandía, que es una prueba que tiene tres distancias, distancia olímpica, distancia, mitja distancia, digamos, mitja Ironman y distancia completa, que es la distancia Ironman. Tindrem allà diversos participants.
0: Ens apuntem aixes tres fetges que de segur seran d'allò més interessants i posaran aixe colofó final a una temporada molt bona per al Club Triatlón Tinyent, de la qual anirem fent balanç. Per cert, vaig a deixar-te guai, però ostres, estaria molt guai que la setmaneta abans de que se'n vagin a Melilla tant Jaume com Célia, que se vingueren a la ràdio, que l'altra volta s'ho van passar bé, eh?
1: Sí, sí, la veritat que sí. Jo ho parlo en ells i segur que accepten.
0: Atraco a mano armada així en la ràdio per a que vinguin.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues res, Joan.
1: Espero que estiguen sentint-nos i si no, us ho diré jo després en l'entrenament.
0: Exacte, si no, mira, te passa el podcast rapidet. Joan, com sempre, un autèntic plaer xerrar amb tu i com no, que continuem amb aquesta bona salut al Club Triatlón Tinyent. Gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Tomàs.
2: Estás escuchando Radio Ontinyent Cadena Ser. Recuerda que además del 89.5 FM y 1602 de onda media, también puedes encontrarnos en radioontinyent.com, en la app de la Cadena Ser seleccionando Radio Ontinyent y ahora también en Alexa. Solo tienes que decir pon Radio Ontinyent, siempre contigo, estés donde estés. Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida.

0: Tomás Marín.
1: Recta final del nostre Ser Deportiu, ara sí a Ràdio Ontinyenta, sí a la SER, i parlem ara de la pilota valenciana, perquè Castelló de Rugat serà avui protagonista amb l'estrena de l'edició número 12 de la Copa Caixa Popular Pro U de Raspall Masculí. El trinquer del municipi acollirà el primer duel de la competició amb Berger i Tonet Quart, representants de l'Ajuntament del Genovés, davant el trio format per Marraí, Lorja i Bosio, que defensa els colors de l'Ajuntament de Castelló de Rugat. Bueno, desconec, conec molt el fet de que a Castelló de Rugat doncs, la pilota és un hàbit, és una tradició molt, molt gran. Tots els dijous, o quasi tots els dijous, tenim partides de diversos tipus, sobretot de l'àmbit del raspall, i hi ha molta tradició d'aquest esport a aquest municipi de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida. Però clar està que tindre un equip a la Copa, en la primera lliga, és una aposta molt, molt important, i crec que va donar un plus gegant a la pilota a aquest municipi, i això que ja el té. No va ser esta l'única partida que es va disputar allí, eh? Hi haurà diverses, però bueno, toca gaudir de la mateixa i toca ja començar a fer un poquet de goleta respecte a la partida que tindrà ja avui al trinquer de Castelló de Rugat. I bueno, volem parlar d'aquest esdeveniment extraordinari, d'este inici de competició, i com no, de l'alegria de poder acollir aquest tipus d'activitats esportives, saludant a l'alcaldessa de Castelló de Rugat, que és Vicenta Bosca, i la tenim a l'altre costat del telèfon. Vicenta, què tal? Molt bona vesprada.
2: Molt bona vesprada.
1: Què tal? Com estem? És un dia especial, no?, per al municipi. Ahir va ser especial per la tornada al col·le, avui és especial per l'esdeveniment esportiu que acolliu.
2: Pues sí. El dilluns vàrem estar a València a la presentació dels equips de la Copa Caixa Popular, i és un orgull per a Castelló poder tindre un equip en aquesta competició i en la categoria Pro 1, perquè ja el nivell de la pilota és molt alt, està molt viva la pilota, havia estat uns anys un poc parada, però està demostrant-se que és un equip, que és un esport que ens enorgulleix als valencians, que estem defensant-lo i estem lluitant, els ajuntaments estem lluitant i la federació per a que aquest esport siga viu, segueixi viu.
1: Alcaldessa, jo veig molta tradició, perquè és que cada dos pretes en els bans o en les publicacions que feu a xarxes des del consistori, veig, hi ha partida d'esto, de l'altre. Dos partides inclús cada jornada de dijous. I al municipi hi ha molta tradició, perquè es veu, no?, hi ha gran acollida d'aquest esport.
2: Pues sí, mira, des del mes de març fins al mes d'octubre és la temporada que tenim, perquè és cert que per estiu és un dels millors trinquers que n'hi ha, perquè corre l'aire i s'està bé. En hivern fa molt de fred, entonces en hivern no hi ha partides, d'octubre a març no hi ha partides, però des de març fins a octubre cada setmana n'hi ha dos partides, a part les partides que puguen fer des de l'escola de pilota, que dissabtes també n'hi ha, i és un trinquet que té gran acollida de gent i que funciona.
1: Alcaldessa, en relació al fet de que patrocineu un equip, que el nom de Castelló de Rugat vagi a estar per tots els trinquets on es disputa esta Copa Caixa Popular, per a vosaltres també és un orgull i també una aposta, perquè així el que cal fer és apostar per l'esport i no quedar-se enrere, no hi ha més.
2: No, i ho hem demostrat, el trinquet de Castelló té una gran història, té 43 anys, sí, que no tots els trinquets poden dir-ho, s'ha remodelat, tenim un trinquet, crec que en molt bones condicions, i tindre un equip en Pro 1 porta el nom del poble al lloc que li toco, un poble que defen la pilota, que defen els trinquets i que crec que lluitem per el nostre esport. Lluitem per tots els esports, però defenent el nostre esport, que és la pilota valenciana.
1: Així parlo jo moltes vegades en aquest programa amb Ivan Esparza, el pilotari ontinyentí, actual campió de l'individual de raspall, i parlem molt d'això sempre en les entrevistes, encara que ens centrem en el plano esportiu, sempre apareix aquesta qüestió de defendre la pilota, de defendre al cap i a la fi el nostre esport, perquè és nostre, no hi ha més. Però això necessita un treball molt important per darrere, ja no sols per propis pilotaris, sinó per institucions, associacions, ajuntaments, federació. És un treball conjunt que deu ser vital i que deu ser molt important. Des de federació i des de l'Ajuntament, quin és el vincle que s'ha anat formant al llarg dels anys, sobretot veient també aquesta gran mobilitat i gran activitat que tenim al trinquer de Castelló de Rugat?
2: Pues per als ajuntaments menuts com és el de Castelló de Rugat, és un esforç important invertir la quantitat que s'invertix per a que el trinquet estiga viu. L'Ajuntament de Castelló firma un conveni amb la Federació Valenciana de Pilota per a que es puguen fer partides i és un esforç molt gran. Sí que és cert que tant la Diputació com la Generalitat també inverteixen en els trinquets, però els pobles menuts necessitem també que ens tiren una maneta més, que no dic que no ajuden, però necessitem que ajuden més per a que els trinquets es mantinguin vius, es mantinguin en condicions i la pilota no muiga.
1: És important. Vosaltres, des del vostre municipi, alcaldessa, comentaves que és un trinquet que està remodelat, és un trinquet que té activitat de març a octubre. Clar, a mi m'arriba, me ve al cap aquesta qüestió, disculpa'm, el fet de que la temporada no siga total, de que siga tot l'any. I aquesta ajuda a la que et pots referir pot vindre en aquest sentit, no? En el fet de poder aconseguir que el vostre trinquet doncs pugui acollir mitjançant algun tipus d'actuació, doncs pilota al llarg de tot l'any i que l'activitat no es quede parada al llarg de 18 mesets, no, alcaldessa?
2: Es para també, la veritat, perquè fa molt de fred. El trinquet de Castelló de Rugat en hivern fa molt de fred. Val. Que es podria adequar i tapar-se de manera per a que en hivern es puguin fer partides. Sí, és una inversió molt gran, també. Que tenim una temporada molt bona, de març a octubre tenim una temporada molt bona, es disputen moltíssimes partides, sí, i es disfruta molt del trinquet. Però que es podria adaptar el trinquet d'una altra manera? O sí, però que es conformem amb el que tenim i anem a seguir lluitant per a que el trinquet seguisca viu, que es defenga la pilota i que es mantinga viva, que és el que volem.
1: Bé, jo la llista dels equips que van a representar, bueno, que tenen els ajuntaments, per exemple, recordo el nom de d'Ontinyent, en la Pro 2 recordo el nom de Quatretonda, tant aquest municipi que acaba d'esmentar com el vostre, de segur que serà dels més menudets i amb menys recursos per a poder fer una aposta d'aquest tipus, no, alcaldessa? Perquè me venen al camp noms com Xeraco, per exemple, o Denia, que al cap i a la fi són ajuntaments molt grans, amb una quantitat de veïns molt, molt gran respecte a la vostra.
2: Sí, l'esforç, jo penso que l'esforç que fem els pobles menuts és el doble que el que fan els pobles grans. Perquè els pressupostos són més menuts, hem de fer un esforç molt gran per a poder invertir ahí, i pense que els pobles menuts haurien de tindre un poquet més d'ajudes perquè ens suposa un esforç molt gran. Que ho fem molt orgullosos i ho seguirem fent perquè és lo nostre, n'hi ha una gran afició, la gent del poble es volca molt pel trinquet, pel futbol també. Tot s'ha de dir que en Castelló de Rugat es defenen tots els esports i la gent és molt aficionada a l'esport. Però el trinquet, des de fa molts anys, hi ha hagut una gran afició, una gran història del trinquet i penso que hauríem de tindre un poc més d'ajuda.
1: No estan d'acord. Però que... Seria important.
2: Que farem... Important. Hem fet un esforç, seguirem fent-lo i volem que la pilota es mantinga viva, ben viva. I jo, com a gran aficionat al trinquet, que sóc de les aficionades que vaig tots els dijous a veure la partida, i encara que poquet, també jugue a pilota. Tot s'ha de dir, perquè com en tots els fregaos m'agrada estar, pues en la pilota també.
1: En raó, alcaldessa, però això també és bo, eh? Això també és important involucrar-se, perquè la pregunta que anava a... Bueno, t'anava a preguntar en relació pues, a la teva afició, si l'alcaldessa tenia afició al món de la pilota, però bueno, ja me l'has respost. Vas tots els dijous al trinquet, inclús practiques aquest esport, això és bonic, la veritat. Així que, com saps de l'esport, jo vull preguntar-te pel trio que ens ha tocat, per Marraí, Lorja i Bosio, com ho veus de cara pues a la Lliga? A la Copa, perdó.
2: Pues estic molt contenta perquè són tres jugadors que m'agrada veure-los jugar, he vist la seva evolució. Marraí és un mestre de la pilota, Lorja evoluciona moltíssim, Bosio també, i Bosio hem tingut la sort en alguns entrenaments en l'escola de pilota que ha vingut, veus l'interès que té, com es preocupa pels xiquets, com vol que milloren. Són tres jugadors que la veritat que estic orgullosa de l'equip que ens ha tocat.
1: Quina alegria més gran. Però bueno, l'equip de Castelló i Rugat avui té una pedra en el camí molt, molt gran a les 6:30 de la vesprada, perquè jugues contra, ni més ni menys, contra Bercher, i destaque sobretot a Tonet Quart, que al cap i a la fi és història viva de la pilota. Com veus la partida d'avui, alcaldessa? Serà complicada, eh?
2: Avui serà una partida complicada, tot s'ha de dir. I jo tinc... Ahir tinc el cor un poc partit,
1: vale.
2: Perquè clar, jo vull que guanyi l'equip de Castelló de Rugat, però el Castelló de Rugat tenim una escola de pilota que són aproximadament 45 xiquets, 3 xiquets i adults, 45 aproximadament, i és que Tonet és l'entrenador de l'equip de Castelló de Rugat de xiquets.
1: Ostres!
2: Entonces, el tenim així encara un poc més partit, que personalment coneixes a Tonet... L'estima que li tens, però és que avui és el contrincant de l'equip de Castelló.
1: Avui serà
2: i malauradament, doncs jo voldria que guanyara l'equip de Castelló de Rugat, però tinc el cor així no un poc partit.
1: En raó, alcaldessa, em pareix el més normal del món tindre el cor dividit. Doncs recordar als oients, 6:30 de la vesprada, avui al trinquet de Castelló de Rugat, ixa partida inaugural de la Copa Caixa Popular Prou de Raspall, en la que s'enfronten Berger i Tonet Quart de l'equip de l'Ajuntament del Genovés, front a Marraí, Lorja i Bosio de l'equip de l'Ajuntament de Castelló de Rugat. Bueno, contar-los que anem a tindre més partides al trinquet de Castelló de Rugat, inclús dues partides més poden arribar a ser, tres estic mirant-ho per damunt, però que de segur que van a ser partides d'allò més que interessants, i per a començar i a tancar la temporada del trinquet de Castelló de Rugat, doncs té una pinta molt, molt bona i de segur serà una gran alegria. Alcaldessa, un plaer xerrar amb tu, i ostres, tant de bo pues, aconseguis que la victòria d'un costat o d'altre, ja té igual, jo tinc que tirar per Castelló de Rugat, però bueno, és una gran idea i és una gran alegria poder escoltar això i tota aquesta aposta que es fa per part de l'Ajuntament de Castelló de Rugat a la pilota. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, i per a fer gola a les 5 ja comença la primera partida, la prèvia, que tenim un jugador local.
1: Tenim prèvia?
2: A les 5 n'hi ha prèvia.
1: Ostres.
2: I tenim un jugador local. Ximo Boronat juga aquesta vesprada, així al poble.
1: Res de 7:30. A les 5 de la vesprada ja tots allí, tots els veïns.
2: A les 5 tots al trinquet.
1: I de fora també, i de la comarca, que tenen que gaudir d'aquest esport, que és molt bonic i és d'allò més que interessant i impacta molt. Sempre ho dic, vaig anar a veure una partida... I jo ja, vamos, quan puc, estic allí per a poder gaudir de la mateixa. Alcaldessa, moltes gràcies.
2: És un esport molt bonic per a disfrutar-lo. Gràcies a vosaltres. I vos esperem a la partida. Okay.

Com no, donem les gràcies a l'alcaldessa de Castelló de Rugat, Vicenta Bosca, per aquesta xerraeta amb ella, el nostre ser deportiu, Son Tinyela, Vall d'Albaida. I arriba el moment d'acomiadar-nos. Bueno, arribem ja al cap de setmana. Demà a les 3 i 20 tenim programa de prèvies. Us anem a contar les sensacions de tots els equips de la Vall d'Albaida de cara a una nova jornada de competició on debuten quasi tots els equips, des de Tercera Federació a Primera Valenciana i també amb la nostra Copa per davant. Grans partits, xulos, amb derbis d'allò més que interessants, com ixe Banyeres-Bocairent. Així que res, amb moltes ganes de començar també el programa de demà i, com sempre, donar-lo les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. A les 7 i 20 tenen la ventana d'on tinguem la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo, amb novetats, com sempre, i amb la màxima actualitat. Gràcies per estar a l'altre costat. Que tinguin una meravellosa jornada. Adéu.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Bona vesprada, benvingudes, benvinguts. Avui, dijous 10 de setembre, sí que tenim Ventana d'Ontinyent i la Vall d'Albaida. Tenim per davant estos quasi 20 minuts per compartir entrevista, les veus de la Vall, avui amb la col·laboració. S'afegís a aquesta secció l'ontinyentí Juan Antonio Alcaraz. Veurem què és el que ens conta sobre nova temporada o noves temporades. I, com no, demanarem la previsió meteorològica al nostre meteoròleg Lluís Francesc i acabarem amb el repàs, amb un repàs a l'actualitat de la Vall d'Albaida. Així que anem a per un consell i de seguida saludem al nostre convidat de l'entrevista d'avui, l'escriptor solidari Rafa Belda.
3: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
4: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
3: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
4: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
3: O sea, que no es un regalo.
4: Es una publicidad que dura todo el año.
5: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. o al teléfono y WhatsApp 637-720-019. 637-720-019.

0: En esta vesprada de dijous, en l'entrevista, avui parlem de llibres, de memòria i també de solidaritat. Demà divendres 11 de setembre, Rafael Belda presenta al Palau de la Vila d'Ontinyent el seu nou llibre que porta per títol Prevenga el Alzheimer ejercitant el cervell. Prevenga el Alzheimer ejercitando el cerebro. Serà a les 7:30 de la vesprada. És ja el 8è llibre que publica després de 16 anys dedicat a l'escriptura i en esta ocasió proposa exercicis mentals per mantindre actiu el cervell, però també ens regala en la part central de l'obra poesies i fotografies dedicades a diferents racons, llocs d'Ontinyent. Una nova publicació que, com bona part de la seva trajectòria, té també un component solidari. Anem a conèixer més de la mà d'ell, de Rafa Belda. Anem a saludar-lo, que el tenim aquesta vesprada al nostre estudi. Rafa, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Esteban.
0: Com dèiem, demà divendres presentes el nou llibre. Què trobarà el lector? Que quan obriga el llibre?
1: Pues lo primer que trobarà serà el donar agraïments a diverses persones que per la seva labor, en fi, preparant informació que jo faig de papers, de cartells, en fi, agraïments a 7 o 8 persones. Uh-huh. I després, pues, el llibre, pues, el 90% són exercicis mentals, esta vegada n'hi ha més que l'anterior, perquè porta menys de lectura en general, que a vegades sí que salut i de tot. I esta vegada trobarà més exercicis mentals per connectar, regenerar neurones, tot això prevenís molt l'Alzheimer, en la primera part del llibre. Després, al centre del llibre, com sempre hi fiqueu un algo, esta vegada amb poesies dedicades a la ciutat que m'estime molt i molt agraït d'haver nascut en ella. Ontinyent, que en res socials i en tot el que puc la tiré ben amunt. Sempre van els meus llibres, Ontinyent. Uh-huh. I encontraran ahir unes poesies que estava parlant de la meva ciutat que són en la seva foto de cada, pues de cada cosa. Són la poesia a la Pau, que en ella vaig participar en un congrés que es va fer internacional de poesia que no m'esperava mai i em van invitar per haver fet una que està en el llibre anterior, que es dia mi on tenien, tot lo milloret, per fixa poesia, pues, tal persona em va invitar, que la gent del poble ho sap, a recitar ahir a l'Etxegarai, i jo, pues, ho dic clarament, que sóc prou clar últimament, jo no tinc gràcia per recitar, però el que és la poesia mi on tenien, que va ser la primera que vaig fer, farà 18 anys, ben recitar per una bona poetisa, en fi, com és Maria Àngel, com és Total, que sí, és boníssima a mi on tenia, la que més estime, a part que totes les que vaig fent últimament també són molt bones. I és que n'hi ha en este llibre, són a la Pau, totes en la seva foto, a José Melchor Gómez, també poesia a l'Ontinyent Club de Futbol, a tota la història que va fer per tota Espanya. També hi ha una poesia al meu logo, una altra a l'Hotel Casar, una altra a Caixa Ontinyent, i l'última poesia que n'hi ha al centre del llibre és a la Glorieta. I en la segona part del llibre porto des de que el meu principi en foto vaig néixer de mesos ahir en la Glorieta, quan encara estava el pescauret en tota la seva canya que està reclamant-se i alguns peixos i tot anirien bé per ahir, 4 o 5 sols, vale. Pues, des de que vaig néixer, estava en Volquerella i sentat en un banc que eren de rajoles xocotets allí al costat del pescauret, des de Volquerets fins avui en dia, tot el que ha fet abreviat de la meva vida, tot en fotos i ben explicat, n'hi ha un algo de mi, de la meva vida. I la segona part del llibre, pues, són diferents exercicis mentals i tots en les seues solucions al final. En fi, la novetat des del centre del llibre és el que vos ha dit, poesies a la meva ciutat i un algo de la meva vida.
0: I això, els exercicis mentals dels que parlaves, que sempre fiques als llibres, són pensats per a un públic en concret o per a qualsevol persona?
1: Normalment els neuròlogos recomanen a partir de 55 en amunt, que vagin fent-los, exercitant el cervell i aquest moment perquè quadre tot, pensar, això connecta moltíssima neurona, ho diré tota la vida, ho he comprovat. Jo inclús ideant-los durant mig any a ratos, i després pelear, este que pelear molt, claro, i cada vegada funcionen millor a nivell nacional i tot. Total, que jo mateixa comprove, que pense un poc i en seguida trac, i ho he dit també en altres entrevistes i sempre ho sí. diré, note jo mateixa que m'ha millorat, en seguida trac jo el que pense.
0: Rafa, la teua faceta d'escriptor està molt vinculada a la solidaritat. Sí. Tots els llibres que fas, tots els llibres que fas, la venda es destina solidàriament.
1: El 100%, jo disfrute i ajudant en general també.
0: En esta ocasió, este llibre, on anirà destinat el que s'arreplegui? Està ja clar?
1: Sí, està clar. I has de repartir de regal a diversos puestos d'ací d'on tenien que socials que es fa falta a Trèvol, a Creu Roja, Casa sí. d'Elme, en fi, vale. I el que es traga en general va com és anteriors. Vaig a Madrid, aprofitem un fin de setmana en diversos puestos, sí. que ho saps ja, inclús sí. tu també de memòria on anem i tot, passem allí un fin de setmana i és quan faig l'entrega a la investigació de l'Alzheimer, en el barri Vallecas, i després a Sinafao també entregué. Entre els dos puestos el 100%. Jo, hola, che, que sóc feliç, lo que ha guanyat d'això. Jo en la paga en sobre.
0: Parlem de la presentació. Com serà l'acte d'este divendres a les 7:30 al Palau de la Vila?
1: Serà una novetat que no m'esperava. Ja te l'explicaré, Esteban, i a tots els oients d'on tenien i la comarca. Resulta...
0: Sí?
1: Resulta que... Li vaig comentar de que em presentara a tal persona que la conec de pràcticament tota la vida i està clar, és José Vicente García, sí. que ha construït molt per on tenien, i en seguida va dir que sí. Diu, clar que el presenta Rafael, Déu, això és un honor, això, vale, bo, m'alegre, que vega és, vale. I entonces va proposar que al tindre una bodega, que jo sabia que tenien una finca, però una bodega no, ahir en Fontanars, i es diu Cubelles, diu, dis-ho si vols, sí. Que ell portaria el vi d'honor i si em pareix bé jo crompar lo de picar.
0: Sí.
1: I ho tinc tot a punt ja crompat per demà portar-ho. I ell portarà el vi d'honor. Que això no ho havia fet jo mai, una presentació de llibre, Esteban. Però, en fi, és un halago que ho diguera.
0: 7:30 de la vesprada, Palau de la Vila de demà. Què els diries a qui ens estigui escoltant ara per a que demà s'acosti?
1: Pues jo ho he informat...
0: Traga un ratet demà per a...
1: Sí, jo ho he informat, hi ha diverses persones conegudes pel carrer quan pegué la volta pel matí. I també per missatge li ho he dit a algunes persones que també conec prou, en fi, i m'agradaria que respongueren. Perquè val més, per mi ho diré tota la vida,
0: sí.
1: val més un llibre dedicat que quatre que me la venguera tal
0: llibreria,
1: tal quiosco, lo que sí. siga. Jo preferís uno dedicat a que es romparen quatre en altre puesto per lo que fora, diguem.
0: Doncs recordem, demà a partir de les 7:30 de la vesprada al Palau de la Vila d'Ontinyent serà l'acte de presentació del llibre de Rafa Belda, Prevenga el Alzheimer ejercitando el cerebro.
1: Dins del llibre també volia que no mos escapara, i ho recorde, els pensionistes de Caixa on tenien, si no algun familiar, el que crompa el llibre, així no en tenien, dins n'hi ha un tiquet. Fica el dato al pensionista, perquè això prevenís molt, entonces van aconsellar que ells col·laboraven.
0: Sí.
1: I ho recordo igual que l'anterior vegada. Dins n'hi ha un tiquet del llibre que entonces fiquen el dato al pensionista, l'entreguen en la sucursal que van i li passen 8 euros a la cuenta. De 10, doncs es queden 11.
0: Sí.
1: I passen 8 a la cuenta.
0: Té un descompte.
1: Té un descompte. El que no cobra allà la pensió, doncs jo què sé dir-te. El millor sa casa té un familiar.
0: Sí. Sí.
1: Són 8 euros.
0: Rafa, a seguir escrivint, seguir fent llibres...
1: No pararé, sí.
0: sí.
1: Però, bueno, mentre es puga.
0: Clar que sí.
1: Tinc una imaginació que no em conegui. La il·lusió m'espenta, Esteban, tu ho saps.
0: Moltes gràcies, Rafa.
1: I digues. Què volia dir-te jo? Ja parlarem sobre... Tinc un projecte nou, perquè és que tinc tantes bones idees, a part d'ajudar en general, també. Tipo Facebook, en diuen coses, mensatge, sí. ajuden tot el que puc, sempre que sigui raó, claro. Ja parlarem que tinc un projecte, a part de l'herència Nadal per octubre,
0: sí.
1: també parlarem d'això. Tots els anys ho remoc i Vale. T'ho dic perquè el projecte nou serà, que ja informaré, de moment està en la impremta, una baralla màgica. Resulta, és màgica perquè està clar, és una combinació que sempre sempre dona l'operació 33. Sí. Tu vas tirant cartes i això prevenís un munt de neurones. Pam, pam, pam. 33 cartes.
0: Sí.
1: I al final sempre 33. Es diu baraja màgica i regeneradora de neurones. D'això ja parlarem quan ho tinga fet en impremta. I després vull veure, que ja ho he ficat pel Facebook personal meu, si una entitat col·labora darrere de la carta en el seu logo.
0: Sí.
1: I si no, se'n faria, jo sé, diguem, per regalar. Però m'agradaria fer-ne en quantitat, però no per vendre'l. Ja, que una entitat ficara el logo darrere. És una baralla màgica regeneradora de neurones per casa, que n'hi ha molta gent que es fa falta en casa.
0: Doncs quan és que...
1: Ja parlarem d'això.
0: Ho parlarem.
1: Sí, una baralla màgica regeneradora de neurones.
0: Moltes gràcies, Rafa.
1: De res. Que vagi molt bé, eh? I a seguir.
2: Et sona la marca Ser Empresarios?
3: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
2: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
3: I què cal fer per apuntar-se?
2: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
0: Toca opinió, toca escoltar. En aquesta nova secció de la ventana d'on tinyem la Vall d'Albaida, les veus de la Vall, donem la benvinguda i donem les gràcies per participar, per haver acceptat aquesta col·laboració a l'ontinyentí Juan Antonio Alcaraz. Endavant!
2: La ventana d'on tinyem la Vall d'Albaida. Les veus de la Vall.
4: Setembre és el mes d'inici de noves temporades i també de noves activitats. L'Ontinyent Club de Futbol inicia temporada. Els xiquets entren al col·le i els no tan xiquets reprenen la feina després de les vacances d'estiu. L'estiu s'acaba i arriba la tardor. Amb la Creuà, les comparses donem comptes del que hem fet en els últims 12 mesos. Ens felicitem per tot el que hem fet bé i prenem nota d'allò que podem fer millor per tal de corregir-ho en l'exercici que comença. Renovem els càrrecs, donant la benvinguda als nous i agraint la feina als que acaben. I la pujada del Moriner de Santa Anna marca al mateix temps el fi d'una festa i el començament d'una altra. Per dir-ho d'una manera gràfica, mentre junt de familiars i amics pugem a l'ermita, anem parlant de lo bé que ho hem passat enguany en festes. I quan els anderos depositen la imatge del patró de la festa al seu lloc, se'n baixem parlant de tot allò que podíem fer en les festes del pròxim agost. Així a Ontinyent, des de sempre, la festa ha marcat un abans i un després. Els que ja tenim un grapat d'anys a l'esquena hem conegut aquell temps en què la processó de la Pujà marcava a tots els nivells la veu de l'estiu. Era el temps de guardar les camises de mànega curta i els pantalons fresquets, i traure la roba per combatre el fred i la pluja que ja començava a fer acte de presència. Això ha canviat. Avui, en la fira, encara anem en roba d'estiu i ens trobem en les empalagoses mosques. I el fi de la festa

0: Al molt bona vesprada. Temperatures pròpies de l'època de l'any durant el cap de setmana si a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Esperem cels variables i probabilitat de pluja feble i irregular. De moment, este divendres, cels que aniran d'intervals nuvolosos, vents marítims com a predominants. Tant dissabte com diumenge, el temps serà molt semblant al d'este divendres, amb temperatures mínimes al voltant dels 15, màximes per davall dels 30 durant el cap de setmana. Per lo que tenim, en general, un resultat un temps estable per ambient més propi del mes de setembre.
1: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
2: Avui, 10 de setembre, celebra el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una jornada que posa el focus en la importància de parlar de salut emocional i, sobretot, aprendre a detectar i acompanyar les persones que poden estar passant per un moment complicat. A la Vall d'Albaida, els serveis socials de la Mancomunitat recorden que escoltar sense jutjar, preguntar com està una persona i oferir-li suport pot marcar la diferència. El missatge és clar. No hem de tindre por de parlar del suïcidi, perquè la prevenció és una responsabilitat compartida. En els últims anys, a la comarca també s'han impulsat iniciatives de prevenció i acompanyament. A Ontinyent, per exemple, el Pla Municipal de Prevenció de la Conducta Suïcida ha implicat recursos com serveis socials, la Unitat de Salut Mental, Creu Roja, Càritas o la mateixa Mancomunitat amb accions de formació, sensibilització i suport a persones afectades i familiars. Des de la Mancomunitat insisteixen que demanar ajuda és important i que ningú ha d'afrontar una situació així a soles. També recorden que davant qualsevol senyal d'alarma o situació de risc és fonamental buscar ajuda professional i acudir als serveis d'emergències si existeix un perill immediat. Joana Tomàs és psicòloga general sanitària, doctorada en prevenció de la conducta suïcida.
3: Parlar del suïcidi salva vides sempre i quan ho fem en responsabilitat i amb tacte. Quan vegem algú que canvia el seu comportament, que està més trist o més trista, que deixa de fer coses, pot ser una pregunta oberta molt natural de, escolta, has pensat en morir? Com ho estàs passant ara? Què puc fer per ajudar-te? Què se te passa pel cap? I sobretot saber d'obrir aquesta conversa per donar l'espai.
2: La prevenció també passa per una cosa tan senzilla però tan important com estar pendent de les persones que tenim al nostre voltant, preguntar com estan i fer-los saber que no estan soles. El que escoltàvem pertany a una entrevista realitzada avui a Ràdio Ontinyent. L'entrevista es pot recuperar al web de Ràdio Ontinyent, Cadena Ser, i també a l'app de la Ser. Acabem. Gràcies. Bona vesprada. Fins demà a partir de les 7:20 de la vesprada, així, a Ràdio.
4: Seremos muy directos.
5: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que puedes pedir cita directamente con un médico especialista sin pasar por el médico de cabecera y así hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
4: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
5: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro, para nosotros el mejor paté del mundo.
7: Pates la piara, más buenos que el pan.
8: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
9: Pues yo solo oigo la carretera.
10: Claro, al conducir se recarga solo.
11: Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
12: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
13: ¿De casa? ¿De país?
14: De novia.
13: ¿De pareja? ¿De banco?
14: De familia.
13: ¿De canal?
14: De cara.
13: ¿De compañero de mus?
14: De religión.
13: ¿De colonia?
14: De Dios.
13: ¿De mentalidad? ¿Cómo continúas la frase? Quiero cambiar de...
15: Hay que cambiar las sábanas.
14: Sí.
13: ¿Y por qué? Ahora me toca
16: a mí cambiar. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
13: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro Quiero cambiar de... En la SER.
16: El Faro con Mara Torres.